0: RAC 105. La teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: això només passa. Ja tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai, ai, ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les dentetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pit.
1: No!
2: Ens
1: no,
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu, però no ha dicho es la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Ai, vinga.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
4: R5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. Pero yo...

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: això només passa
1: al
2: Ja Tardes.
1: Mira,
3: bona tarda, Enric. A veure, com t'ho explico, això? Estàvem amb un creuer. Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
3: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
3: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
3: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les antetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No!
3: Ens
1: no.
3: Fem la foto.
1: No m'ho crec. No.
3: Ens la quedem mirant. Ens agafen tots un atac de riure. I li diem... A veure, diu... Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? Y diu... Però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
3: li vam dir... No, no, dentetes.
1: Com a... Que era Afrodita, no? Pechos fuera, pechos fuera. Vinga.
0: Ja Tardes.
4: Ja Tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Voldrem fer uns quants cafès. De moment, molt bon dia a Catalunya i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest 9 de setembre del 2026, que és un dimecres amb regust de dijous, perquè recordeu que divendres, Diada Nacional de Catalunya, farem un cap de setmana llarg estupendo. De moment, deixeu-me que planti una previsió meteorològica, perquè avui serà un dels titulars del dia, aquest canvi radical de temps. És veritat que és normal que al setembre hi hagi canvis d'aquest tipus, que hi hagi els primers avisos tardorencs, però clar, que en 24 hores les temperatures baixin fins a 15 graus és poc freqüent i avui això passarà. Dia complicat el d'avui. Tempestes que ja s'han iniciat de matinada a la costa central i que continuaran bona part del dia. Avui la Mònica Usart tindrà molta feina, anirà de corcoll per explicar aquest cel cobert amb clarianes a partir del migdia per Lleida i interior de Tarragona i aquestes tempestes, algunes de molt fortes entre Barcelona i centre i sud de Girona. Localment també algunes tempestes al nord de Tarragona. Insistim en la intensitat d'aquestes tempestes. De fet, hi ha avisos de tormenta, de pluges torrencials, fins al punt que s'han suspès les escoles en 5 comarques. De seguida ho repassarem. Avui, en aquests punts que he dit, agafeu el paraigua, o potser no cal perquè pot ser que el vent el foti a Norris. Va, sense més pretextos i amb tota la intenció, arrenquem una edició 1110 del Matina Codina, carregada de moments èpics, notícies surrealistes i tota l'actualitat explicada des del nostre punt de vista esbiaixat, sempre caòtic i inintel·ligible. Avui dimecres hem preparat un show matiner de traca i mocador amb les notícies més fresques de la llotja de l'actualitat. Tindrem àudios virals, titulars frics, declaracions impactants com les de Lamine Yamal sobre la pilota d'or, en les quals ha dit que no pensa suplicar que li donin. Sentirem més declaracions de Lamine Yamal al llarg del programa d'avui i atenció, perquè avui l'empresa californiana Apple presentarà algunes novetats per la nova temporada i amb el Sergi Ferrer repassarem alguns dels productes estrella que han fabricat fins ara al llarg de totes aquestes dècades d'història des de la companyia de Silicon Valley. Amb el nostre company Santiago Segurata reflexionarem sobre la possible desaparició de la marca automobilística Seat. A veure què diu. I avui, primer dia de certa normalitat, amb aquestes excepcions que ara us explicava a les escoles, sense vagues ni protestes, el nostre Albert Om oferirà una nova edició de Ràdio Alegria per animar tots els minimatiners que avui podran, per fi, engegar el curs escolar. De totes, totes, a tot i plen. I un dia més, com ja ve sent habitual, farem zapping per la tele, repassarem l'actualitat de les celebrities i també l'última hora de l'actualitat esportiva amb el debut del Madrid d'ahir a la Champions i molt més, que si no m'equivoco va guanyar per la mínima, no? És que saps què passa? Que em vaig a dormir i no he tingut temps de mirar-ho, però t'ho miro ara mateix molt ràpid, això. Jo diria que sí, que va guanyar, sí. El Madrid ahir va guanyar 2-1 contra l'Inter amb gols d'Mbappé i Valverde. Carlos Augusto va marcar l'únic gol de l'Inter de Milà, dels italians. Doncs res, escolta'm, 6 i 4 minuts, començarem avui amb molt ritme, amb una cançó que a mi em posa tontíssim. Another és un duet de música electrònica holandès que ho han petat aquest estiu amb aquesta cobra al programa Talk to You. Bon dia, Catalunya!
2: Yo guys, what's up?
3: Another.
2: Arrac, sensi!

0: Xavi Cazorla, parlem de bicicletes ara.
1: Sí, perquè s'està celebrant la Volta a Catalunya aquests dies.
0: Ah, sí?
1: I és l'ocasió perfecta per recordar-se dels ciclistes que van en grup a una carretera on és difícil avançar, potser... No.
0: Ah.
1: O també potser dels ciclistes que, per la temeritat d'alguns conductors, ha jugat la vida quan van per la carretera, no? Perquè si ets ciclista i vas per carretera hi ha molts riscos.
0: Sí, clar.
1: Però el que jo no sabia que et podia passar és el que explica aquesta noia en un informatiu que els va passar a uns ciclistes.
2: A mi me consta el lanzamiento de Chinchetas, no de ayer, però a mi me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas.
0: Home, és veritat que, Vela, que són plomes els ciclistes, si us heu fixat, són molt esbels, no?
3: Sí.
0: I no ha de ser molt difícil tampoc aixecar un ciclista.
1: I les bicis pesen poc, són tan bones que pesen poc.
0: Però exacte. No entenc la necessitat de llançar un ciclista.
3: No has estat mai darrere d'un pelotón i no has pogut avançar. Perquè
0: no,
3: hi hauria
0: no.
3: el cap del pelotón igual sí que el llançaries uns metres.
0: Ja, no? Però jo havia, com bé sabeu, tinc un passat ciclista, encara que no es noti. Perdona,
4: no, és que m'ha fet gràcies.
1: Està dient gordo.
0: Hosti, no, per què aquest any no. Ja no ets el piloto de l'any passat, que a mi m'agradava, no?
5: No.
0: És que sempre em seguia les cordes.
1: Solada, quan se ria.
5: Sí. És que mai havia escoltat la frase tinc un passat ciclista. No sé, m'ha fet
1: molta gràcia. Està arreglant-ho,
3: has vingut a la segona part.
0: No t'ha fet gràcia el que encara que no es noti, no?
5: Digue, mira, Lillo, mira. A veure, què passa?
0: Sí, ha baixat la calva, sisplau.
5: Ara sí?
3: Que hi ha càmeres, nois, que és bona.
5: És molt bona, eh?
0: No, que també fa molta ràbia quan un cotxe t'avança de forma temerària a menys d'un metre i mig, que és el que demana la llei.
3: També seria bona, eh?
0: Perdona, repartim a tu.
3: Sí, mateixa, el mateix sac de... Ja no puc dir merda, que ja nens al col·le.
4: Ja ho has dit.
3: Era l'última, ja. Amb això m'acomiado.
0: Xavi Cazorla, moltíssimes gràcies i estarem molt pendents d'aquesta nova disciplina olímpica que va de llançar ciclistes.
6: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: seguim al Matina Codina explicant-vos una nova tendència masculina que està triomfant molt per lligar amb Arpuga.
1: Doncs sí, i és una nova tendència que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, sobretot entre els joves, a TikTok, i s'anomena pheromone maxing.
0: Com? Què?
1: Sí, no sé, és igual. Consisteix en no dutxar-se ni posar-se desodorant abans de tenir una cita.
2: Ai, claro, que huela bien a macho, ¿verdad?
1: Exacte, perquè d'aquesta manera l'olor és allò a mascle real, sense els perfums aquests que us queixàveu aquest matí a primera hora.
0: En el millor dels casos, perquè hi ha gent que fa directament pudor de rescosit.
1: No, ja. Escolteu la tendència. Que
3: una tendència, y es la nueva táctica supuestamente para conquistar a una mujer. Escuchen esta vaina. Ellos llegan a la cita sin bañarse porque supuestamente creen que el olor corporal natural puede aumentar la atracción. Hay casos, o sea, extremos donde dicen que hasta hay personas que se toman hasta su propio orín y todo para que le active la fe. Eso es una asquerosidad.
0: Absolutament desagradable. No? Entenc que és una tendència que està triomfant molt entre els tios, no? Entre els mascles alfa, no?
4: Sí. Macho, de verdad. Los hombres que en las distancias cortas se nota que son hombres.
0: Home, mira, jo et dic una cosa, Torrente, jo vaig veure la pel·lícula i la teva pudor traspassava la pantalla.
4: Esa era la idea.
1: No t'has dutxado nunca antes de una cita, no? Bueno, nunca. Ni después.
4: Dutxar-se de mujeres.
0: Santiago, veig que fas que s'hi va al cap, tu trobes que és una tendència que és lluable, no?
5: Es que a mi me pasa lo eso que decía la muchacha esta del audio que ustedes han tirado, me parece que está correcto. Yo cuando voy a la whiskería yo no me ducho y oye, siempre tengo temas.
0: Això, perdona, l'opinió que tingueu vosaltres, que sou els que executeu aquesta tendència, em sembla molt bé, però hauríem de saber què pensa, per exemple, les noies o els nois, no? Quan tenen una cita amb algú que no es dutxa, però necessita per fer olor de feromona.
1: Exacte, és una tendència entre joves, que aquests dos senyors
4: Perdóname, el Parito està más que contenta conmigo.
0: Bueno, això jo crec que és de guarro. És molt bona excusa per no dutxar-se, no? Ni afaitar-se, ni aquestes coses. Marpuc, alguna cosa més sobre la tendència aquesta que es diu pheromone maxing?
1: No, res, que la idea és mantenir aquesta olor natural i cal dir que és una moda a les xarxes socials, però que la ciència no ha demostrat que això funcioni. Tot i que sí que s'ha estudiat que l'olor corporal pot influir en l'atracció de l'altra persona.
5: Mira, però, clar,
1: no l'olor
0: violenta. Són molts anys de matinal. Recordo que he explicat alguna vegada que havien tret un perfum amb olor de suat, per exemple.
5: Sí.
0: O fins i tot de parts íntimes.
5: Oh, d'aquí.
1: Que horror.
0: En aquest cas, el que horror... De la suegra, no, Santiago.
5: No podria ser.
0: En aquest cas, de l'entrecuix femení.
5: No em veig amb cor de continuar el contingut.
6: Bon profit a la gent a casa que estàs morant.
5: Prefereixo, sisplau, que humilment tiris una cançó.
4: Però has preguntat amb qui. És a dir, obries la porta a una opció, no?
5: Bueno, jo...
0: No, Alan, no.
5: Que pensaves què anava a dir?
0: Va, Marc Puga, gràcies.
5: Estic molt incòmode.
7: Informació, rigor, periodisme.
8: Una delícia de programa.
7: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
8: Un programa casi de lujo.
9: Debería hacer un despertadiós.

0: també ha començat la Isla de les Tentaciones, que és el reality estrella de Telecinco dels darrers anys.
1: Caboques.
0: Sí, sí, no, les cadenes estan posant ja tota la carn a la graella per competir entre elles, i aquesta edició comença molt forta, eh? Sabeu que cada villa té una alarma, oi? Allò de la sirena, sí, aquella que va sonant. Sí. Una alarma que es posa en marxa, aquesta, si a l'altra villa estan cometent infidelitats.
2: Ai, ai, ai,
0: d'acord?
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Doncs bé, no porten ni un dia...
2: Re.
0: Ni un dia...
2: Ja?
0: I les pobres noies no paren de veure com sona l'alarma de la seva villa a totes hores.
3: Ai. Es que ha sonado muchas alarmas. Demasiadas para tan poco tiempo.
4: Para el primer día. Llevamos aquí horas y de repente suenan tres alarmas en la villa. Una por la mañana, que...
5: ¿Y eso te preocupa más, Isa?
4: Pues sí.
5: ¿Por qué?
4: Porque es que la noche a veces confunde, pero es que por la mañana... Peor. O sea, ¿qué puede pasar por la mañana?
1: Bueno, perdona, la trampera matinera, ¿no? Vull dir, ja, estàs allà que no has de fer res... No, i perdona, i que no has de fer res més en tot el dia, no?
0: Ja.
1: Tens allà les tentadores que t'estan buscant ja al primer cafè amb llet.
2: Però si no et tiren, no, ja, sí, si no et tiren whisky en el cafè amb llet del matí, no ho pots justificar, però no, perquè... No, és que clar, estàvem de festa, el context...
1: També et dic que les alarmes sonen, val, en funció dels límits que posa cada concursant, no? És a dir, jo poso de límit, per exemple, posem per cas que la mare és la meva parella.
2: Va, sí, no, parella.
1: Doncs,
3: sí.
1: Marta, calla. Perquè és que estic intentant dir un discurs i fas preguntes de merda, no?
2: Oh.
1: Ara,
2: clar,
1: no.
3: Sí, però perquè sí que són parella.
1: No, no, i que la mare diu... jo dic, per exemple, que soni l'alarma si la mare es fa un pico amb algú. I la mare es fa un pico, sona l'alarma, però jo no sé que ha sigut la mare. Només se sap que a l'altra villa algú està travessant un límit que s'ha posat.
2: També et dic, el límit
1: hi ha gent
2: ballar.
1: Que posa uns límits molt estranys, clar, i molt baixos.
2: Sí. Ballar amb una altra persona ja sona l'alarma. Sí,
3: aquest és el problema per mi, que posen límits baixos i sonen les alarmes molt ràpid.
0: Sí, hi ha un que fan sempre, que és que no se metan el jacuzzi con la chica.
3: Clar.
0: I dius, home, a veure, si només hi ha una piscina i un jacuzzi...
2: Igual ha relliscat un dels dos.
1: Posarem d'exemple un límit que s'ha posat en aquesta nova temporada 11 de la Isla de les Tentaciones d'aquest noi, perdona, d'aquesta noia al respecte del seu nòvio. Escolteu.
6: Que le hagan las cejas.
5: Que le hagan las cejas.
6: Que le hagan las cejas. No me gusta que nadie más que yo le haga las cejas.
5: ¿Las haces bien?
6: Sí, muy bien. Considero que sí.
2: Com mola quan la nòvia fa una bona ceja, eh?
0: És que... Sí, però cuidado, eh? De vegades...
3: Per tu és una infidelitat que li facin les cejas.
1: No, perdona. Quina tentadora agafarà la cera o les pinces i li ha fet les celles a una altra, no?
0: No, però puc entendre que és una cosa íntima, potser, per aquella parella, no? De dir, mira, és que això només ho faig amb la meva parella. Que ho faci un estrany, doncs també...
1: És com treure granets d'aquests de la cara.
2: A la mujer le gusta que saca los puntos negros.
0: No, però
2: la
0: cara...
3: No
0: és una
3: cosa, eh? No és una cosa.
1: Escolta... rematarem també amb un últim tall de la Isla de les Tentaciones.
0: Sí, és per mi, personalment, la part que més m'agrada, que és quan es presenten els temptadors i temptadores, que fan aquella retaila, no?
1: És una meravella.
0: Sí, exacte. Llavors, clar, bona feina també de les temptadores, en aquest cas, que fan sonar les alarmes, i són aquestes noies que posen expressament perquè no els nois caiguin a la tentació.
1: I sempre ho fan de maneres molt originals.
0: Exacte, i es presenten d'aquesta manera.
7: Me llamo Sara, soy modelo y futbolero.

0: les ràtios, els cursos, les orientadores i les patlladores, mancades, recursos i de personal. Estrès, nerviosisme, ansietat, els nens desatesos, a classe som 30 i l'aula calenta, volíem escola, tenim barracons. Els profes n'estem fins als
1: cul. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: Una música molt animada per saludar la Mònica Usar.
3: Hola, què tal?
2: Bon dia, tremenda. Déu-n'hi-do, no? Mònica, com has arrencat la temporada pel que fa al perfil professional? Vamos a calmar-nos, no?
3: Perquè, un poquito, sí.
2: Comença la temporada parlant de rècords de calor i de cop i volta, quan menys t'ho esperes, pam!
3: No?
2: Descens els termòmetres, se suspenen les classes en 5 comarques de Catalunya, s'esperen avui pluges torrencials. N'hi ha per tant, Mònica, què hem d'esperar del dia d'avui?
3: Doncs mira, de moment els models meteorològics sí que ens marquen avui un dia de pluges torrencials amb fortes intensitats. De fet, poden arribar a caure 90 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores, o per exemple 40 litres en 30 minuts. Què pot suposar això? Doncs la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents, de barrancs, podria provocar inundacions en baixos, en carrers. Per tant, molta precaució avui, molt sentit comú a l'hora de saber què podem fer i què no podem fer. No creueu rius, no creueu rieres, vigileu si viviu en una zona que hi hagi barrancs o torrents que baixin amb molta força de manera sobtada. Intenteu fer cas a totes les restriccions que s'han fet avui, sobretot el tema del món de l'educació, de la sanitat. I si podeu teletreballar en aquestes 5 comarques que han comentat des del govern, que són l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, doncs feu-ho, perquè són les zones on el grau de perill és més elevat.
2: De fet, hi ha avisos de protecció civil, que fins i tot es van enviar ahir als mòbils d'aquestes comarques.
3: Perquè la gent ho tingués clar. Sí, doncs avui molta precaució a pràcticament tot Catalunya, val? No només aquestes 5 comarques, però aquestes són les que corren el risc de que caigui més aigua en menys estona. De fet, ja ha començat a ploure. Ara mateix tenim ruixats, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, també cauen gotes cap al Solsonès, algun xàfec cap a l'Anoia, i s'han acumulat de moment 20 litres per metre quadrat a Cunit, 16 dels quals han caigut només en mitja hora. I la zona com més afectada, ara sobretot de matinada, és entre Barcelona i Tarragona, per tant, molta precaució. A més, baixa la temperatura, amb vent de mestral i de tramuntana, i també amb mala mar cap a l'Empordà. Però la resta de setmana, tranquil·litat, sense calor intensa i amb sol.
2: Per tant, avui només tindrem només aquest risc de pluja. Moltes gràcies, Mònica. Quan no és un all, és una ceba, val més prevenir que curar, i tots aquests avisos que serveixin per ser una mica, diguem-ne, reservats a l'hora de fer bogeries. Votem el Joan Dausà i Mamaduixa, i de seguida tota la resta de notícies d'aquest 9 de setembre, dimecres. Veus a la...

0: pausa, en Papi posa el disc dedicat a la seva filla, filla Julieta, que té l'edat de mullar-se la samarreta i de queixar-se i de posar-se al sol, i segurament ha passat un estiu meravellós sent la protagonista d'aquest número 1 a totes les carpes. 6:32 d'aquest dimecres, marcat per aquestes restriccions del govern a la mobilitat i la suspensió de les classes a l'Alt i al Baix Penedès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i al Garraf, per aquestes pluges torrencials previstes durant el matí que ens explicava ara la Mònica Usart. També heu de saber que Salvador Illa compareixerà al Parlament pel nyap de les proves PISA. El president de la Generalitat donarà explicacions per l'error que deixa Catalunya sense resultats vàlids i per l'informe en si. Els alumnes espanyols han tret el pitjor resultat de la història. Estem tota l'estona amb el mòbil, un clar retrocés, per exemple, en lectura o en matemàtiques. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors pel crim d'un home durant la festa major de Manresa. Tenen 16 anys i ja han passat a mans de la Fiscalia de Menors. Els dos detinguts, que ja hi havia, estan tancats en un centre de justícia juvenil i la investigació continua oberta. I aquest matí la Moncloa publicarà els 40 documents desclassificats sobre Ceuta. Són informes que van fer la policia i el CNI abans de l'entrada massiva de migrants. No n'hi ha de posteriors. Segons la Moncloa, reforçaran la idea que el Marroc no hi va tenir res a veure. 6:33, seguim al matí acudint explicant que el Ministeri de l'Interior demana disculpes per l'informe on s'etiqueten políticament periodistes i tertulians. Entre ells, per exemple, alguns col·laboradors del nostre programa germà Almora RAC1. Detalla si són de dretes o d'esquerres i si critiquen Pedro Sánchez. Interior demana perdó i nega que volgués censurar ningú. I ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura per Convergència i Unió, Josep Grau. També va ser alcalde de Mollerussa, president de la Diputació de Lleida i diputat. L'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell lamenta la notícia i li ha agraït la dedicació al municipi. I Nova York destapa que les autoritats sabien que la pols que va deixar la runa dels atemptats de l'11S era tòxica, però que no van avisar la població. L'Ajuntament ha publicat 170.000 pàgines de documents ocults fins ara. L'alcalde Zoran Mamdani es compromet a revelar tota la veritat. I als esports, Carlos Alcaraz juga a aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis. El murcià ha guanyat el tiebreak un primer set igualadíssim que ha durat més d'una hora contra el número 9 del món, que és Ben Shelton. Ara veurem què passa fins al final del partit. En futbol, el Real Madrid ha començat la Champions amb una victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Tot i així, el joc no va convèncer per res del món. I, de fet, ja es van sentir els primers xiulets al Bernabéu. Aquests serien alguns dels titulars més destacats a aquesta hora. Són 2:15 i gairebé 5 minuts de 7. Fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, les efemèrides i, com sempre, l'Arnau Mulet abans de les 7.
1: Matina Codina.
2: REC 105 Barcelona.
3: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
4: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
5: Qué ambientazo, mano.
4: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chistado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
5: Vuela a venta.
4: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
5: Ven a por más.
4: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
12: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡Y para 24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: ¿Qué?

0: cal que accelera el nostre ritme cardíac a aquesta hora del matí, i que no sigui també perquè ja portem un parell de tres de cafès, eh? 4 minuts, 3 quarts de 7, Justin Bieber, que torna a estar molt de moda, també amb grans clàssics, com aquest de DJ Snake, que es diu Let Me Love You. Molt bon dia, Mar Puga.
1: Molt bon dia, Ernest Acuina.
0: Dia Mundial de la Bellesa, no? Has dit
1: dia avui Mundial de la Bellesa.
0: Amb alta, amb ve de Barcelona.
1: Sí, de guapos i guapes.
0: Avui la tens accentuada gràcies a aquest serrell que t'has dibuixat aquest matí, eh?
1: És que avui a les dos quarts de cinc del matí em sona l'alarma a les 4:20. A les 4:30 ja estava dutxada, perquè jo soc molt ràpida. I he dit, escolta...
0: Sí, gairebé no has tingut temps d'esclarir-te, carinyo.
1: No, sí, vaig ràpid jo. I dic, escolta, que em veig molt igual, que vull fer un canvi. Sí. I m'he tallat el serrell, sí, a 4:45, i estic guapa.
0: Perfecte.
1: M'ha quedat bé, eh?
0: Sí, bueno, gairebé m'has obligat a dir-te que estàs preciosa.
1: Una mica. He arribat i he dit, Ernest,
0: sí,
1: no em veus diferent.
0: Què
1: m'has de dir?
0: Sí.
1: I tu, però parlem del programa. Dic, bueno, però un moment, sí, hi ha prioritats.
0: Jo crec que és de justícia, no? I per no abandonar i deixar aïllats els nostres oients d'aquesta imatge, que pengem una foto arroba RAC105, o aquell vídeo que hem gravat aquí a la redacció.
1: L'he penjat al meu Instagram, però ara el repengem a RAC105 i així el podeu veure tots.
0: Sí, perquè no hi ha secrets i som una família.
1: Sí.
0: Doncs vinga, afrontem aquest dimecres plujós. De fet, ara mateix hi ha una tempesta que està a punt d'afectar la ciutat de Barcelona.
1: Que
0: per sort
1: heavy.
0: Estem a cobert aquí dins.
1: Bueno, he vingut amb bambes per això. Tenia sandàlies posades i he dit, canvia't!
0: Veurem si n'hi ha per tant, perquè, escolta'm, no paren d'assustar-nos, els de Protecció Civil i els meteoròlegs.
1: Horrorós.
0: Efemèrides del dia 9 de setembre, que es commemora avui, Mar Puga.
1: Doncs mira, avui començarem escoltant un dia més a Michael Jackson. Perquè avui fa 24 anys el seu últim concert va ser a Nova York, just el dia abans de l'atac a les Torres Bessones.
0: Hòstia, que fort,
1: dos dies abans, sí.
0: Hòstia, tu.
1: I per això no va tenir massa repercussió, però va ser tal data com
0: bé,
1: avui.
0: Bé, doncs això ens permet escoltar una mica el flow de Michael Jackson, un home de llums i ombres de blancs i negres.
1: Oh, estem escoltant a Otis Redding, i és que avui faria 85 anys, el famós compositor, cantant, guitarrista i pianista de soul estadounidense.
0: Denk. Costa molt de dir això.
1: Sí.
0: A vegades pots dir nord-americà, que és, més ràpid.
1: Home! El 2001, el primer matrimoni civil a Espanya entre una transsexual i un home a Igualada es va fer efectiu. Encara em sembla que no fa massa,
0: no,
1: que es va fer.
0: Fa 4 dies i, per sort, per celebrar aquesta efemèride tan fantàstica, no tenim aquí el Santiago Segurata ni el Torrente. Oh!
1: Home!
0: Tremendo himne de la pau, tan i tan necessari en temps convulsos de confrontació bèl·lica en molts països, Mar Puga. Per què sona, Imagine?
1: Absolutament. Sona perquè va ser el 1971 que va veure la llum l'icònic àlbum Imagine de John Lennon. Va ser un 9 de setembre. Home!
0: Aquesta me la dediques, no?
1: Evidentment, escoltem la Rocío Dúrcal amb aquest Me gustas mucho, perquè avui és dia de que us agradin les persones, perquè ho hem dit, és el Dia Mundial de la Bellesa. Bellesa en ve alta, no en ve baixa.
0: Encara no ets conscients de la influència que tens sobre aquest programa, perquè mai havia sonat tanta caspa conjunta.
1: No és caspa, diguem, la Rocío Dúrcal. Aquesta cançó és preciosa.
0: No, és maca, és maca.
1: És una monada.
0: Aniversaris de les celebritats.
1: Doncs avui començarem felicitant l'Adam Sandler, l'actor, que avui fa 60 anys. També un actoràs, Hugh Grant, avui en fa 66. Un presentador que ens toca de prop, perquè és el Jesús Vázquez, i avui fa 61. El felicitem i acabarem amb una mica el cantant, que és el pioner de les Nadales, per Nadal. Posa'm una. Oh, the weather outside is frightful. Ah, efectivament, Michael Bublé, avui fa 51 anys.
0: Que sabíeu que li he prohibit explícitament que de hit per sortir al llit triï Michael Bublé i una Nadala, perquè estem a 9 de setembre. Carinyo, no vulguis córrer tant.
1: No, i t'he posat una que ja veuràs com t'agrada. Michael Bublé, que avui deixa'm dir, ja que estem escoltant Nadales, i és el moment de dir-ho, que queden 83 dies per l'1 de desembre, que per mi és Nadal. Per tant, 83 dies per aquesta època tan bonica. Home, i ho celebrem avui amb pluges!
0: No es pot anar amb tantes presses, de veritat t'ho dic.
1: No, realment no, perquè la vida em passa molt ràpid.
0: El setembre és molt bonic, també.
1: És preciós.
0: Aquesta transició cap a la tardor.
1: És preciós.
0: O sigui, com va mutant, com la metamorfosi en el paisatge, no? Com els verds van virant cap a grocs, cap a marrons, com cauen les fulles. Estima la tardor i no tinguis tanta pressa perquè arribi el punyatero 1 de desembre.
1: Estimo la tardor, però només és una dada.
0: Abraça-la.
1: Però igual que us dic que avui, doncs, sortir a Imagine, us dic que avui queden 83 dies per l'1 de desembre, res més.
0: Som els del matí de Codina discutint com cada matí la Mar Puga i jo. A veure, tindreu sort avui. Què diu el Zodíac?
1: Doncs mira, si avui ets sagitari, pots rebre una invitació interessant. Avui tens una energia de plans, de moviments i d'oportunitats que poden aparèixer sense avisar. Aquesta invitació inesperada, feu-me cas, accepteu-la. Si ets verge, avui ets el signe que tindrà una petita victòria. Avui una cosa que portes temps intentant solucionar pot començar a encaixar a la teva vida. No necessàriament pot ser una gran notícia, però un petit detall pot fer que et canviï la vida.
0: Molt bé, i si ets càncer, un poble d'Ikea.
1: Exacte. Si ets cranc, avui ets el signe de la conversa important. Una conversa avui pot tenir més pes del que tu penses. Pot ser amb una amistat, amb algú de la família, amb una persona especial, o fins i tot amb algú amb qui feia temps que no parlaves i avui reapareix a la teva vida.
0: Doncs fins aquí la influència dels astres. Gràcies, Mar Puga. Quin hit és el que has triat avui perquè la gent foti un salt del llit?
1: Avui m'encanta el hit que he triat perquè és la setmana de les escoles. Comencen les escoles, sí. Aquest hit que posarem és d'un musical, de Hairspray, on la protagonista comença el primer dia d'institut cantant això. I a més, estan fent càstings pel musical Hairspray, que es farà per primera vegada aquí a Barcelona, amb en Jan Llàcer i Manu Guix. Per tant, escoltem Good Morning, Baltimore.

0: Bueno, l'hem posat sencera perquè havia de preparar una cosa, si no ja l'hauríem tret abans. Aquesta cançó...
1: És perfecta.
0: Sí, però no, és que no és comercial, això.
1: Què? No, sí, molta gent la coneix.
0: És molt de nínxol, una cançó musical. No sé.
1: M'encanta.
0: A tu sí.
1: Hi ha molta gent, segur.
0: Bueno... no vull discutir, no, vull discutir.
1: No,
0: escolta'm una cosa. Abans de les 7, Arnau Mulet, eh?
2: Matina Codina. Abans de les 7...
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Com veus la Mar Puga de programadora musical, Arnau Mulet?
4: Bueno, a veure, justet, good morning, Baltimore, no? Bueno.
1: Arnau, que maca és.
4: Què vols que et digui?
1: És un himne dels musicals.
0: És que és molt fifi, és una cançó...
1: Bueno, sí. Un dia està bé, ja portava setmana i mitja portant hits.
0: Ja, però tu ets conscient que t'has d'adaptar musicalment a l'emissora que treballes?
1: Sí, o sigui, però...
0: No pots fotre aquí el que et surti d'allà baix.
1: Sí, però ja sona a les 5 hores, ja sona música reaccions. I és un moment que és una secció, doncs igual que la cançó Boomer, una cançó Boomer, doncs és el hit per sortir al llit de la Marpó,
4: També penso que els musicals generen com molta controvèrsia, no?
1: Molta.
4: A mi, per exemple, jo els odio, els musicals.
1: Els odies o els adores? Per tant, hi ha gent que haurà dit, jolín, ens ha canviat,
0: com
1: i hi ha
0: si no hi
1: hagués
0: prou conflictes com per enfrontar a l'audiència amb el tema dels musicals.
1: Ara. Ja comencem.
0: Ara. Va, 8 minuts i les 7 del matí. Sí. Arnau Mulet, com estàs? Avui, 9 de setembre, dimecres, amb regust de dijous,
4: doncs,
0: perquè divendres
4: sí.
0: És festa.
4: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Llams i trons a la ciutat de Barcelona, amics, està venint. Ja
1: sí,
4: viene,
1: sí, sí.
4: Ja viene, sí.
1: Ja
4: sí.
1: Viene.
4: Jo he vingut una mica abans perquè he pensat, a veure, que no t'enganxi la pluja, perquè ahir vaig sentir Martí Oliveres que deia que començaria a ploure cap a les 7 del matí. Dic, perfecte. Així es m'enganxa que ja estic a la feina.
0: Ja tocava, no? Ja tocava una refrescadeta mentre la pluja no causi estralls, no? Perquè hi ha alertes de protecció civil i tal. Jo crec que ja va bé.
4: Ahir a la tarda arribava
0: a
4: casa...
0: Digues.
4: Ahir a la tarda arribava a casa amb 37 graus, És que és molt bèstia. Jo sí que necessito ja també una mica de refrescada, perquè és que això... Mira que m'agrada l'estiu, però és que tu, 37 graus, igual ens morirem.
0: Ahir a la roda de premsa li van preguntar a Lamine Yamal a què es devia la mala cara d'alguns dels últims partits, i va justificar dient que feia molta calor. Feia molta calor, i és veritat que la calor posa de mala llet. Va, 7 minuts i mig i les 7 del matí, més enllà de les pluges. Arnau Mulet, què vols comentar aquesta hora del matí?
4: Mira, m'he proposat tornar a córrer, amics, què us sembla?
1: Molt bé!
4: Sí, però em fa molt pal. Ah. El meu objectiu, a veure, no és fer una marató, és fer algun quilometret, una cosa per intentar posar en marxa el cor, saps? Allò, activar-te una mica. Sí. Jo crec que uns 10 quilòmetres podria ser un molt bon número, i ahir, justament, em va sortir un reel que parlava d'això. Si vols, el podem escoltar.
0: Home, només faltaria. Endavant.
5: 10 quilòmetres suena a mucho, hasta que te das cuenta que es escuchar Superestrella de Aitana 17.

0: Val, 17 vegades superestrella, què et sembla?
1: Increïble, jo crec que anima.
2: Ja és una tortura, diguem-ne, haver de fotre 10 quilòmetres com per haver d'escoltar 10 vegades aquesta cançó que potser ja l'hem escoltat 80 milions de cops aquí a Rexxin.
0: Doncs mira, segons els meus números, he d'anar a una velocitat d'uns 5 quilòmetres per minut. I m'he preguntat quantes vegades he d'escoltar, per exemple, altres cançons com Jamaican Bam Bam.
2: Aquesta convida a fer passades una mica més llargues, no?
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Doncs mira, 19,9 vegades l'hauríem d'escoltar.
2: Clar, perquè és molt curteta, aquesta.
0: I si busquéssim, per exemple, un clàssic com Memories de David Guetta, l'hauríem d'escoltar... Ah, mira, mira. Oh. Aquesta millora, la cosa.
1: Que bona.
0: 14,88 vegades. Escolta, jo me la fico fins i tot 50 vegades.
2: Te la fiques fins i tot pel cul.
0: Sí. Però mira, jo em vull motivar i tota la secció aquesta realment te l'he fet per posar una cançó. aquesta. Per acabar el de tot el dimecres. Aquesta l'hauríem d'escoltar 24 vegades.
2: Jo crec que fas els 10 quilòmetres en 10 minuts amb aquesta cançó, que pot ter un tempo, no? Té un ritme altíssim.
0: Doncs, si et sembla, jo ho mataria ja amb aquesta cançó i cap a la ràdio,
2: amics,
0: corrent.
2: Vinga, t'animem molt en aquest repte de la nova temporada de començar a córrer. És veritat que per edat ja toca cuidar la salut cardiovascular i també les articulacions, la musculatura. Per tant, és, sens dubte, una bona decisió sortir a córrer. I córrer amb música, estem d'acord que ajuda, no? Perquè si quan vas corrent amb silenci, tens el cervell...
1: Total.
2: Pot convertir-se en una rèmora, no? En un entrebanc per poder aconseguir l'objectiu de fer els 10 quilòmetres. Molet, moltes
0: gràcies. I allò
2: que
0: en diuen el mur corrent, eh? Hi ha una cosa que en diuen el mur, que es veu que t'arriba als 2 quilòmetres i que després no pots sobrepassar. Amb música, la cosa, tires més.
2: Sí. Doncs vinga, us convidem a córrer amb música i aquestes cançons que diu el Molet. Gràcies, Arnau!
0: Adéu!
3: Codina, amb l'Ernest Codina a RAC 105.
4: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: el 14, el 27, el 34... el 36 i el 47, i els sols, el 3 i el 4.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: Una cançó que desprèn olor de cafeïna, eh? És una cançó per fer el cafè, aquesta So Easy to Fall in Love, de l'Olivia Dean, 7 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Bon dia.
0: Anem a saludar un equip que val milions, oh, encara que no els paguem. Oh. Bon dia, Lalillo.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Què passa, maquinària?
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: Bon dia, Marc Puga.
3: Hola.
0: Ja li heu dit alguna cosa del Serrell o no?
3: Què m'heu de dir?
2: Ai, sí, et queda molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Què t'ha hecho, Marimá? Què t'ha passat?
3: Me he cortado el flequillo, ¿no te has fijado?
4: Un rock bailer.
3: No, me lo he cortado yo, Santiago.
2: Et queda molt bé, sembles de la CUP.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Temperatura ara mateix a República Dominicana?
2: Capital, de fet, de República Dominicana.
3: Sempre tenen la mateixa,
4: ja. 31 graus.
3: 31.
4: Mira. 31. A l'ombra.
3: L'altre dia vaig veure un vídeo d'un tio que sobrevivia a un llamp als Estats Units.
1: Sí? I anava a picar una casa, no?, al timbre. Era com que jo vaig veure un que li queia un llamp i anava així ranquejant i tocava un timbre. Sí, sí, sí. Help!
2: Era
1: help!
2: Era un que sortia un gos tocant el banjo després?
1: Ah, sí.
2: Era IA.
1: Vols dir? Sí.
3: Escolta'm, avui sí que farem infopuga.
2: Home!
3: Perquè el que sí que ahir ens va sentar com un autèntic llamp va ser els comentaris d'un oient.
5: Sí.
1: Ostres.
3: Que em van escriure a mi personalment al meu Instagram i vam dir, bueno, és una història...
6: Ai, què ha passat?
3: És una història que amaga una realitat de molts oients d'aquest programa. Llavors la compartirem per veure si, efectivament, això passa a més persones.
5: Perquè...
3: Marc Puga, endavant.
5: Sí, ens agrada que ens digueu les coses que penseu, ens agrada que opineu sobre aquest programa... I ahir vam rebre uns missatges que avui llegim aquí textualment. Ai. I amb si algú se sent identificat, identificada. Ai. O identificadi.
7: Que xulo, no?
5: Molt dolent el Matina Codina, començava així el seu missatge.
1: De moment, val.
5: Seguit d'un programa pèssim, amb la mateixa música i gens de gràcia.
7: Ara.
5: Ens diu, us escolto perquè el meu jefe ho posa. Però és una castanya.
6: És com una tortura, no?
5: He de dir que és un insult elegant, dir castanya.
1: Sí, sí.
5: Ens diu que posem les mateixes cançons 5 vegades cada matí, les té comptades, i acaba dient-nos, tornem a parlar quan poseu una música decent.
6: Ai, però que fuerte, ¿verdad?
3: He buscat la definició de pèssim, que és l'adjectiu que ha atribuït al nostre programa, i l'Institut d'Estudis Catalans diu que és extremadament dolent o que no pot ser pitjor.
2: És com es descriu el programa, segons... O sigui, els jefes nostres, els directius, tenen un dossier de venda per anar a marques i tal, i crec que està definit així, el programa.
7: Bueno, no puc estar més d'acord amb aquest oient que, al cap i a la fi, doncs, no li falta raó. No, molt repetitiu i pèssim.
3: Sí, però parlem d'aquesta realitat de gent que ha d'escoltar el programa per força.
5: No,
3: això passa a molta gent, perquè tu treballes a una empresa, posem per cas a l'obrador d'una carnisseria.
2: Sí.
3: Si el teu jefe, el teu superior, vol escoltar el Matina Codina i tu no, t'has d'aguantar. Has d'estar allà escoltant les nostres merdes. I entenc que això passa a molta gent que ara estan en camí del Matadero, que arribarà al Matadero i que tindrà, per exemple, la COPE.
2: Sí.
3: Llavors, avui volem que ens expliqueu si us veieu obligats a escoltar una emissora que no us agrada al vostre lloc de treball. 608-717-141. Fins i tot podem portar-ho a altres exemplificacions, com podria ser música que no t'agrada. T'imagina't que...
2: Reggaeton, de sobte.
3: Treballes en un lloc i de cop i volta la banda sonora és Radio Teletaxi, que a mi no m'agrada.
2: Que la teva jefa és la mar i t'has de xupar els pecos en ple 2026.
5: Que guapo.
8: Què tal, bon dia. Soc el Lamin.
3: Home, Lamin, bon dia.
8: Jo me'n recordo quan el papa em portava al col·le que havia d'anar escoltant Camarón.
2: Ostres!
8: Tot el dia al cotxe a Camarón.
2: Està guai.
8: Al final m'ho havien passat.
2: Això, el Hasselhar, el teu pare, et posava Camarón al cotxe.
9: Però dice, hijo...
2: Sí. Apa, no,
9: això són la vida, jo.
3: No, però això està bé perquè al final t'enforteix, no? Sembla un truc del professor Miyagi, no? Que ara té quit. Bé, són les 7:05, si algú té alguna cosa a dir sobre aquest comentari que acabem de fer aquí al programa, 608-717-141, un meló que sens dubte és complicat i que ens afecta molt directament, així que volem reaccions. 608-717-141, 9 de setembre, dimecres amb regust de dijous, divendres és festa, noi.

0: així es va presentar al món, eh? Aquesta va ser la seva carta d'oferiment al planeta Terra i déu-n'hi-do, va ser només el principi d'una llarga, extensa carrera i molt florida amb cançons com aquesta que es diu Just Dance, Lady, Lady, Lady Gaga. A veure, preguntàvem ara, arran d'un missatge ahir d'un link que deia que el programa que fem és pèssim i que està obligat a escoltar-lo a la seva feina perquè el seu jefe ens sintonitza cada dia. Des d'aquí un aplaudiment al jefe.
1: Molt bé.
2: Bravo, jefe!
0: Jefe amb criteri.
1: Que es foti.
0: Vam pensar, hòstia, això potser li passa a altra gent, no?, que arriba a la feina i està obligada a escoltar, no sé, una altra ràdio o un film musical absolutament infumable, insuportable.
3: És veritat.
0: Hem fet una crida als nostres oients perquè es manifestin en relació a aquesta qüestió. 608-7171-41, hola, bon dia.
4: Bon dia, matineros. A mi em passa amb vosaltres.
0: Gràcies, carinyo.
4: Sou una gent collonuda.
0: Ah, bueno.
4: Poseu música que està bé.
0: Gràcies, rei.
4: Sí que és veritat que a vegades repeteu una miqueta. Però bé, bé, bé, bé, bé. El que passa és que sou una mica pesadets amb la Shakira. I bé, doncs això. No tot pot ser flors i violes, no? Vosaltres sou una gent molt collonuda.
0: Gràcies.
4: Bueno, em faig un fart de riure amb el programa, com el porteu superbé,
0: hem
4: tingut guai, però no, no. Sou uns passats amb la Shakira, tu.
0: Bueno, ja està.
2: Gràcies.
0: Al final,
2: mono.
0: És que Shakira ens dona molt contingut.
2: Home, i fa 58 concerts ara a Madrid. És que com no hem de posar Shakira?
0: És una dona molt activa. A més, ja sabeu que va tenir aquesta relació amb el Gerard Piqué, que és una institució a Catalunya. Hi ha poc cor català de pes, no? Llavors la Shakira va tenir un paper destacat.
5: Però, perdona, aquest missatge el que hem de fer és reenviar-li a l'Albert Buscarons, que és el coordinador de la cadena, qui programa la música de Rec Sensi.
6: Exacte.
0: Bueno, doncs li reenvies tu.
6: No sé qui és el Buscarons.
0: De part teva. Més missatge.
7: Hola, bon dia, matiners.
0: Sí.
8: Hola.
7: Doncs jo a la feina em posava la jefa música clàssica.
0: Sí,
7: I quan s'anava ella, ho canviàvem. I gràcies a l'Emma, que és de les Terres d'Alcanar, doncs posava RAC 105. I fa 26 anys que us escolto.
6: No sap parar la ràdio.
7: Tots els matins i durant tot el dia.
0: Molt bé. 26 anys que gairebé són més que els que té aquesta pròpia emissora.
6: Ja
0: no sabem quants anys té. És una cosa que ens passa aquí a RAC 105, que ningú és capaç de saber quants anys té. Sí, perquè recordem que aquesta emissora abans formava part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
1: És més antiga que RAC1, és més antiga que RAC1.
0: Això sí.
1: I els van fer els 25 anys de RAC1. I vosaltres recordeu la festa que van fer?
0: Però perquè no ho sabem quants anys fa que existim.
6: Ens ha hagut algun missatge que no és només pels jefes, sinó per l'empresa. Un ens diu, bon dia, us escolto perquè l'empresa el fica la ràdio. En cas contrari, no us escoltaria pels vostres comentaris ideològics. Tots tenim els nostres i no els comparteixo.
1: Ara.
0: Gràcies. Això és culpa del Sergi.
1: Tot el dia intentant barrejar política i esport.
0: Exacte.
1: Sou pesadíssims.
0: Política i ràdio.
1: Deixeu de polititzar-ho tot.
0: Escolta, 3 minuts i un quart de 8 al matí. Tenim un xec de 50 euros de Montse Interiors, que a veure quina ràdio és el regal.
1: Oh!
0: 50 euros per canviar qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors. Ja sabeu, roba per la llar, però també pel vostre body, com un bon pijamet.
9: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: La primera persona que marqui el 902-47-705 guanyarà 50 pavetes extres al que genereu avui. 902-47-705. Ràdio en directe al matí a Codina amb un premi sensacional i collonut. Aviam, hi estan marcant. Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Com et dius, trempat?
10: Em dic Pau. Bueno, Pau. Em diuen Pau.
0: Des d'on, Pau?
10: Des de Barcelona.
0: Tu ens escoltes per obligació o per gust, per plaer?
1: Exacte.
0: No s'entén res perquè tens una mala cobertura fotudíssima, suposo que per culpa de la pluja.
6: Està molt bé.
0: No, té els mans lliures. Pau, gràcies per escoltar-nos. I volem compensar-te amb 50 euros de Montse Interiors, que entenc que fa molts dies que ens escoltes i penses a veure quin dia el guanyo jo, no?
10: Home, pues sí, estaria bé, no? Un pijamet així de felpa, ara que arriba l'hivern, no?
1: Que rico.
0: Sí. Avui baixaran 15 graus els termòmetres. Pau, no pengis, que t'agafem les dades, guapo.
10: Gràcies, bon dia.
0: Felicitats pel programa, Pau.
9: A Montse Interiors som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preu sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
3: li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
11: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
13: Doncs jo només sento la carretera.
12: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
14: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
15: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carles Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
16: Carles canvia, Carles repara.
17: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien... 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'albocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
20: Matina Codina.
21: Hi everyone, it's Teddy Swims.
22: Teddy Swims.
20: El programa més surrealista.

0: sabeu com m'arriba a entendre aquesta nova melodia de Teddy Swims al Matina Codina escoltant el nou single d'aquest paio que ens té tots enamorats. Missa No Irol, cançó sensiblona que parla de l'autosabotatge en les relacions sentimentals, que és una cosa que faig jo sovint, i per això estic solter a la meva edat. 7 i 19.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Ja he colat que estic solter,
2: Sí. El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Mira, un día que vendré a hacer dates.
3: Cuando quieras, estás invitado, caballero. Tómate algo, venga, vamos a esperar a tu mujer. A ver, ¿quién te ha tocado? No, me lo he preparado.
0: Sí, però intenteu fer un càsting millor dels que acostumo a veure al vostre programa, perquè hi va cada personatge allà, que teniu.
3: Oye, caballero, ¿cuál es el perfil de chica que te gustaría tener en esta primera cita?
0: La Mar Pugas. Va, Cazorla. Cazorla.
4: Sí.
0: Què? La Champions.
4: Doncs avui torna la Champions al Camp Nou. Home. I clar, si a Madrid abans del seu primer partit van treure Mbappé, doncs ahir al Barça van dir nosaltres traurem en Lamin. I si Mbappé va dir que a ell li semblaria bé que li donessin la pilota d'or perquè ell ve de fer història aquest estiu, doncs clar, ahir li havien de preguntar a Lamin Yamal, tu, Mbappé ha dit això, i tu què? Tu què? Doncs ell va ser bastant més elegant.
5: Estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo. No me voy a poner a suplicar nada. No dependa de mí, dependa de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
0: Bé, d'entrada tenim que estar nominat i també hem pogut copsar ara mateix la humilitat respecte, per exemple, a Kylian Mbappé.
4: Però jo he hecho historia sevillano i no he hecho historia sevillano.
6: Ja, però dice, jo he guanyat la Copa del Món.
4: Jo fui a jugar al tonto i decir jo merezco tu, però mereces jo, no?
7: Qué bien hablas, Kylian.
4: Muchas gracias.
0: Però, ràpidament, qui creieu que guanyarà la pilota d'or?
7: Ostres. Mira, no, això no ho sé, però saps qui em faria moltíssima ràbia que guanyés la pilota d'or? Sí. El Ferran Torres, per un gol de merda que ha marcat
8: ojalá.
7: A la final.
4: Està nominat.
7: Ja, per això.
9: És molt fort, perquè està nominat el Ferran Torres, però en canvi no està nominat ni el Rafinha ni el Pedri.
4: Ara.
0: Correcte.
9: Això és increïble, no?
4: Sí, senyor.
0: Ahir al Chiringuito deien que Rodri té moltes possibilitats, veurem què passa.
7: I ja la va guanyar,
0: recordem que és jugador del... Sí, però se'n pot guanyar més d'una, tio, tot.
7: Ja, però saps com greu, no?
6: No està prohibit.
0: Messi, de fet, quantes en tens tu, Leo?
10: Sí, yo tengo como 8, 9, 14...
0: Has perdut el compte, ja, no?
10: Sí, no, i que no sé mal número.
0: Aquest any també estàs nominat.
10: Sí.
0: Seria una molt bona notícia pel Barça que la guanyés la Minyamal, sens dubte.
6: Gràcies, bro.
0: Bé, canviem de tema. Cazorla, què més ens vols explicar?
4: Doncs que el Madrid va guanyar ahir a l'Inter 2-1 a la Champions, però al Bernabéu la gent es veu que va xiular una miqueta, perquè va haver-hi una mica de mal joc, dos gols una mica de xiripa...
11: Porque bajas el tono si ganó el Madrid en el estreno de la
12: Champions.
11: Espavila.
0: Recordem que ve de perdre contra el Betis.
4: Sí, ve de perdre contra el Betis, d'enfadar-se Mourinho a la roda de premsa a la prèvia, que va fer allò de porqué i tal, i ahir li van preguntar, home, hi ha hagut crítiques al públic, no? I Mourinho va tornar a ensenyar-nos que està una mica enfadat. Ara va apuntar més cap a les crítiques de la premsa.
13: Un partido loco. Tante volte crítica cuando el partido es aburrido. Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. Ah, no solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
14: Pienso también que a vosotros os gusta. Vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué, no sé qué. Nada.
0: No sabeu com m'agrada veure'ls rabiar, que cada vegada, arran dels mals resultats, estan més escurats a la banda de la mala llet i del rancor. No sé, Mou, calma't, no? Portem 4 dies.
10: Ustedes quieren todo el rato de las críticas al público, yo no voy a entrar en esto. Los periodistas.
11: The Special One, el número 1, Mourinho, ¿no? Se titula el Real Madrid como nuevo candidato para ganar la Champions este año, ¿no? Con Mourinho. Vale, venga.
10: Pero tú que eres periodista has de saber por qué no fue al VAR el domingo al viernes a revisar el penalti otra vez.
11: No lo sabe nadie, ¿no? Dicen que el Barça tiene ayudas. Yo también lo creo. Soc del Barça, per això.
0: Sí, tant, molt. Faltaria. Bé, tant. Hi ha nervis a la Casa Blanca, però també hi ha nervis al Departament d'Educació, Xavi Cazorla.
4: Sí, perquè vam conèixer que l'informe PISA a Espanya ha estat un drama. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora i, a veure, és probable que els nanos hagin baixat una mica el nivell i que el nivell de l'educació sigui una mica drama. Però si ens remuntem una mica més enrere, el 2013, va haver-hi un dia en què també van sortir uns informes d'aquests PISA i la que era consellera d'Educació al govern balear, que era una tal Joana Maria Camps, va decidir que l'informe PISA no es deia PISA. Va dir, saps què, jo el traduiré.
8: Els resultats obtinguts per als alumnes a les proves d'avaluació internacionals contra PISA. En referència, en el darrer informe PISA.
12: Com dius?
8: En el darrer informe PISA. PISA.
4: Clar que sí, per què dir-li PISA? Si pots traduir-li trepitja. Home, el català.
7: És una castellanada, dir informe PISA.
0: El que trepitja, diguem-ne, és la seguretat, no, del Departament d'Educació i de com els alumnes estan aprenent segons quines coses, perquè es veu que és molt culpa també dels alumnes que estan tota l'estona amb el mòbil, que no hi ha aquest punt de... No, és veritat.
7: Com ha de ser?
0: Això ho diu la Vanguardia, Sergi.
4: Bueno.
0: Que no aixequen el cap del mòbil i que no llegeixen, que s'estan plantejant fins i tot tornar a fer la lectura obligatòria.
4: Vale, però no
0: que facin llegir com
4: llegir, llegeixen els stories, els textos stories, dels stories, sí, és llegir.
11: No se fadeix, vale? Som els companyeros. No. Vale?
0: Que els facin llegir com a mi, que ho recordo perfectament, Últimes tardes con Teresa.
11: Ara.
15: Em va encantar.
0: Ho deixem aquí perquè de seguida ve la Mònica Usart a explicar-nos que hi ha una alerta per pluges i també totes les notícies amb la Bàrbara Padilla.
16: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra

0: artista emergent que té una carrera per davant esplendorosa, segur, la que acabem de conèixer i n'estem encantats. Adela, des d'Eslovàquia, amb Ains in LA, nova cantant i compositora amb el segell de RAC 105. Un minut i mig i dos quarts de vuit del matí.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Passem de la calor extrema a l'alerta per pluges. Mònica Osar, bon dia.

0: començat, ha sigut de matinada, sobretot en punts del Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, i de fet ara mateix es concentren en aquestes zones. Barcelona és Baix Llobregat, Anoia, Berguedà, i també hi ha algun nucli de tempesta entre l'Alt Penedès i el Garraf. De fet, s'ha emès un avís per vigilància de temps violent en aquesta zona del país fins a les 8 del matí, i a la resta es mantenen els avisos pràcticament durant tot el dia, almenys fins a mitja tarda, i al vespre aniran marxant aquestes pluges per la costa central. Sobretot precaució, perquè poden ser molt fortes, per aigua a sobre, i a més baixen les temperatures, ho notareu sobretot al migdia, amb mestral i tramuntana i mala mar a l'Empordà.
1: Doncs temporada radiofònica ha començat sacsejada pel que fa al temps, avui fins i tot classes suspeses en algunes comarques.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: I ara la resta de titulars del dia amb la Bàrbara Padilla i les notícies bàrbares.

0: Atenció, suspendre les classes en algunes comarques, com dèiem, Bàrbara.
1: Sí, el govern ha suspès les classes al Baix Penedès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Garraf. El motiu són les tempestes que, com explicava ara la Mònica Usart, han començat aquesta matinada i poden ser intenses. Avui també és notícia que Salvador Illa compareixerà al Parlament per les proves PISA. El president donarà explicacions per l'error que exclou Catalunya de l'informe i pels resultats que l'Estat són els pitjors de la història, sobretot en comprensió lectora i també en matemàtiques. Parlant de l'Estat, aquest matí la Moncloa publicarà 40 documents desclassificats sobre Ceuta. Són informes que van fer la policia i el CNI abans de l'entrada massiva de migrants i, segons la Moncloa, reforça la idea que el Marroc no hi va tenir res a veure. I en plana cultural, Mètric ha anunciat concert a Barcelona. Actuarà al Sant Jordi Club el 6 de març de l'any que ve. La cantant de música urbana de Castelló de la Plana ha anunciat una gira per Espanya per presentar el seu nou disc.
0: Bàrbara Padilla, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
2: No la conec, aquesta última que ha dit.
0: La Mètrica,
2: no sé què, però no sé qui. Dóna records, però no... De part del Sergi.
0: No, molt fàcil. No, té aquesta cançó que es diu Toto de Loca. És el seu gran himne, no?, pel que veig.
3: Que la va cantar en un vestuari, no?
0: Sí, exacte. Escolta, un silenci. No sé si teniu previst anar-hi a veure Mètrica.
4: Això és el que destaquem, diem, no?
0: Entenc que t'agrada molt a tu, Bàrbara, no?, que ho hagis dit a les notícies.
1: A veure, la lletra no és del, no?, diguéssim, feminista, però sí, m'agrada. Sí.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Padilla. 7:32. De seguida, Sergi Ferrer, parlant de què ens parles?
4: Ui, de tempestes, perquè com està plovent a tot arreu, he buscat experts en la matèria que ens ajudin a entendre què passa.
5: Gràcies. Aquest és...

0: malgrat el tema en qüestió, el contingut que explica aquesta cançó que va d'aquesta penya tòxica que intenta jugar amb els nostres cors. Cancel·lem-los a tots!
1: A tots!
0: Will.i.am i Fergie des del 2005 i el disc aclamadíssim Monkey Business.
2: Vinga, carilla.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui, sens dubte, la notícia són les tempestes i aquestes alertes de protecció civil.
3: Sí, avui dia de pluja, generals i generoses, com diu la Mònica, a tot el país. Vigileu si s'enxampa una tempesta perquè, ostres, us podeu posar nerviosos i a l'hora d'intentar expressar-vos de mama, estic venint, que està plovent, tal, pot ser que sigueu incapaços de pronunciar bé la paraula.
4: Señor del cielo, al parecer va caer una tormenta bien electrocutante. Electrotucan, electrocutan, electrocutan, electrocutan. Bueno, va a caer un per un cerotazo de agua y punto y va a caer.
0: Ara, ara, ara. Ja. No ens compliquem.
3: Ara, ja
0: aquesta cosa de voler semblar més intel·ligents del que som.
3: Sí,
0: sí que és veritat que necessitava un llamp aquest per reaccionar,
3: per
0: perquè
3: reaccionar.
0: Clarament estava espès.
5: Però és que no... Semblava el Feijó quan volia fer la broma aquella de... ¿Me recuerda usted el título de la película aquella...
3: Anatopop. Doncs no és l'únic cas on un professional de la comunicació es posa nerviós parlant de temes relacionats amb la pluja. En tenim un que ens agafa ben a prop.
0: Li agrada fer el temps perquè has dit que plouria, però no prou, plou, plou, plou, plou, plou, plou, plou.
6: Sí.
0: La pregunta era fàcil. Mònica, has dit que plouria molt avui, no?
3: Sí, i has dit, va, anem a fer-ho difícil.
5: Que mala llet també posar l'àudio del teu jefe.
6: És llet,
5: per enriure tant d'ell.
6: A
3: mi, el de l'Ernest Codina, aprenc moltíssimes coses sobre ràdio i també moltes sobre...
0: Com no fer ràdio.
3: Com no fer ràdio.
0: Molt bé, està bé que ho aprenguis tot de mi, arribaràs lluny a la vida. Gràcies, Sergi Ferrer.
3: De res, a
0: més. Clapés, això si t'ho fan al teu programa, per exemple, tu...
5: A la puta calle. O sigui, al mateix moment ja no
3: intervindria. No sona ni l'àudio, no?
5: No, ja estàs fora.
0: Escolta, mentre ens reconciliem amb el Ferrer, fem una pausa.
7: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
8: Si et volta del matí de l'Eulé.
7: Posa el matí a Codina de RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
9: RAC 105 Barcelona.
10: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
12: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
11: Descobreix avui la música que sonarà demà.
12: Més informació a mmv.cat.
13: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
14: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
15: Únic s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
19: Esto promete, Manu.
18: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza de quitarla. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga. Ocasión Plus.
13: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Ei, seguim el Matina Codina despertant Catalunya en aquest dimecres amb regust de dijous, perquè divendres és festa Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè avui hi ha concurs. En aquest programa fantàstic us portem a la preestrena de Forastera. Atenció, perquè gràcies a aquest film podreu gaudir del retorn al cinema de Lluís Omar, quin actorasso, en una pel·lícula que tracta sobre l'amor i els vincles familiars. Atenció, perquè veureu la protagonista perdre la seva àvia durant les vacances d'estiu i el seu dol, durant el dol de la pèrdua, fa un gir inesperat quan comença a vestir-se com la seva àvia. Com l'àvia. A imitar-la, fins i tot amb les frases, les gesticulacions, perquè hi ha persones que, estarem d'acord, companys, que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
3: Absolutament.
0: Si voleu entrada doble per la preestrena de Forastera demà, dijous, als Cinemes Girona de Barcelona, que és un planasso, envieu un àudio al 608-7171-41. Hem convingut amb l'equip que el millor que podem preguntar perquè entreu al sorteig és quina frase, quina lliçó vas aprendre dels teus avis, per exemple. Una frase. Per exemple, Sergi, tu quina frase vas aprendre de la teva àvia?
3: Jo recordo la meva iaia, que es quedava molts dies amb mi, amb la meva germana, quan érem petits, en aquella edat que no et portes bé tota l'estona, i recordo que vaig aprendre a exclamar sorpresa o enuig, dient... Me cago en el demonio.
0: Me cago en el demonio.
3: I el demonio
0: no. I ara tu dius el diablo.
1: Clar,
0: no, ha evolucionat.
3: Ella deia me cago en el demonio perquè era de Còrdoba, i jo, en homenatge, crec que he començat a dir el diablo.
0: A mi m'hauria agradat aprendre de la meva àvia, per exemple, totes les receptes boníssimes que feia, però com que soc un negat als fogons, no hi ha hagut manera. Algú més que vulgui dir algun aprenentatge?
2: Mira, me havia parlant de receptes, tenia una obsessió amb els ous. No, els
3: nens. I això has après tu també, no?
2: No, els nens, sinó els ous ferrats. I sempre que estàvem allà era... Niño, tienes hambre, te hago un huevo frito. No, abuela, no. Sinó que hem dat un plat en sencer de cocido, ara.
0: Jo, de la meva àvia, sobretot, vaig aprendre a jugar al parxís, i el dia que vulgueu us ho demostro, fotent-vos una tunda, una pallissa realment tremenda. 608-7171-41, participa i guanya aquestes entrades per la preestrena al cinema Girona de Forastera, que, per cert, arribarà ja a la gran pantalla el divendres dia 11.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Ferran Aràndiga, hi ha pollastre avui a la xarxa viària o no?
20: Bon dia, doncs de moment comencem la jornada pendents d'aquestes pluges torrencials en 5 comarques de Catalunya, on hem d'extremar la prudència. Tot i així ja tenim algunes incidències. Tenim un accident de tot just fa uns minuts a la AP7 a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, des de primera hora també hem tingut un accident a la C16 a Terrassa en direcció a Barcelona, que a hores d'ara ja s'està enretirant el vehicle i per tant també obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, tenim retencions habituals als voltants de Barcelona, sobretot arreu del nus de la Trinitat, per la C58 i C33, que de retruc també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: autèntic trencapista. És una d'aquelles cançons esperonadores que tenen un efecte doble de cafeïna aquesta hora del matí. Recuperem de nou al matí, Codina, aquest número 1 estiuenc que firma el francès Ugel, al costat de Soldo. Jamaican Bam Bam, salami pan, salami pan. Passa un minut de 7:45.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Ara ens fem ressò d'un article que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia, Mar Puga, que parlava sobre la síndrome de l'olor de peix.
2: Sí.
0: Jo que hi ha persones que sense voler fan olor de peix, encara que es dutxin molt, eh?
2: Sí, pobretes. Sí, sí, sí. Imagina't tenir una olor corporal molt forta que no pots controlar encara que tinguis una higiene perfecta, és a dir, que no depèn de si ets brut o no, o ets net. Mm. Doncs això és el que viuen les persones amb trimetilaminúria.
3: Toma!
2: No, és que porto tot el matí.
4: Bona paradinha.
0: Es nota que has practicat. No, és que no ho podries haver dit millor.
2: La trimetilaminúria és aquesta coneguda com a síndrome de l'olor a peix i és un trastorn del metabolisme que és poc freqüent, però les persones que el tenen el que poden desprendre és una olor molt forta semblant a la del peix podrit.
0: Concreta el peix, però concreta el, si és lluç, si és rap.
2: L'article diu peix.
5: Canvia molt, eh?
2: No ho sé.
5: Bacallà a la samfaina.
3: A les sardines a la brassa, per exemple.
2: Sí, exacte. I això és a través de la suor, l'orina o fins i tot l'alè. Per molt que es dutxin, per molt que rentin, no té res a veure, sinó que...
0: Al final ja no cola que has menjat peix per dinar mateix.
2: És una substància que es forma a l'intestí a través d'uns bacteris que digereixen diferents aliments, però el peix el transforma i aquesta substància no fa olor, però en aquestes persones el procés no funciona i aleshores és quan desprenen aquesta olor.
3: Podríem dir que aquesta gent ningú li tira la canya, no?
0: No se sap.
2: Ho hauries de fer amb un personatge.
5: Frivolitzant amb una manera
4: de respectar.
2: No, i aquí ve la part més dura d'aquest trastorn, que és que es dutxen, es posen perfum o poden portar roba neta i això no soluciona el problema, sinó que inclús l'incrementa, perquè per molt que et posis colònia,
4: estàs com barrejant.
3: T'has de posar sal Maldon.
2: Sí, bàsicament.
4: Però ara... Echante tomate, claro, es verdad.
5: No, falta de
4: rebutjar-te una salsita.
0: Perdó.
4: La papilló.
5: Llimona.
4: Volen.
0: No, només un tema que... És veritat que aquestes síndromes sempre s'acaben portant a la realitat amb olors que són desagradables. M'entens? O sigui, s'expliciten amb pudors.
4: Es manifesten, mai, és la paraula que busques.
0: Sí, exactament. Mai fa olor de pizza, per exemple.
4: Això, però oi,
5: no sé si jo vull fer olor de pizza.
0: O de bollicau.
4: A mi m'agrada l'olor a bacalaet, sí. A mi m'agrada.
3: Demano disculpes per el tema aquest del peix. Que és
4: massa
3: mica...
4: tard. No, el mal ja està fet.
3: És un tema una mica espinós. Bé,
0: uns 11.
5: No pot parar.
2: A més, està callat i va pensant què pot dir,
5: sí,
2: saps?
5: Estava callat.
0: Sí.
2: Mare meva.
0: Prou, nois.
2: En sèrio.
0: Digues.
2: No, que la gent deixa d'anar inclús a llocs públics pel problema que tenen. Per tant,
4: no van a la playa.
0: Sí, sí.
5: Clar, que vagin a França, que no es notarà.
2: És igual, podem passar ja.
3: No s'ho passen la mar de bé.
0: Prou ja, 11 minuts i les 8, freneu.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Pones i a la xarxa de concessionaris Honda.

0: cançó fantàstica per expulsar-nos la son de bon matí. Aquesta proposta amb tant de salero de la banda sonora de Zootrópolis 2 de la colombiana Shakira, que el dia 18 de setembre ja engega la seva gira europea. Recordeu, centrada en uns concerts en el seu estadi efímer que construirà a Madrid. De fet, ja està construït.
1: Escolta, espero que no, en aquest concert no faci aquella patatada de treure els nens a cantar la seva cançó.
0: Ara,
1: aquella.
0: Mira,
1: patètica,
0: el que et puc dir és que d'artistes convidats ja s'ha confirmat que hi haurà Amaya, guitarrista de La Fuente o Nati Peluso, entre d'altres.
2: La Fuente.
3: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: Andreu Buenafuente no. Guitarrista de La Fuente. Va, perdoneu, parlem un moment de tecnologia, companys, perquè si sou dels que esteu pensant en canviar-vos l'iPhone, heu de parar bé l'orella perquè Sergi Ferrer, Apple, prepara una bona bateria de novetats per aquesta tardor.
4: Ah, sí?
5: Efectivament.
6: Uau.
5: Apple prepara una tardor carregadeta de novetats. Demà mateix a l'Apple Event aquest presentarà els nous iPhone 18 Pro, el Pro Max, un iPhone plegable.
6: Vamos.
5: No sé per què necessites que es plegui un iPhone, però bueno. Que potser es diu iPhone Ultra, que s'estan quedant ja sense noms. Trauran més rellotges d'aquells, trauran uns AirPods i no sé què. Llavors, jo he estat una mica mirant els productes d'Apple, els que tots hem tingut alguna vegada, o hem tingut algú a prop que els ha tingut.
7: Yo tenía el Busca. Me iba muy bien para decirle a mi madre: mamá, que hoy no vengo a casa tampoco.
5: Vale, gracias por interrumpirme.
8: Volen.
5: I he volgut fer una anàlisi honesta dels productes d'Apple i sobretot de les persones que els consumeixen.
6: Ah, molt bé. Vale.
0: Començarem per l'iPhone.
5: Teniu carregador d'iPhone?
6: Sí.
5: Va dir una persona amb 6 euros al seu compte corrent, però un telèfon amb 33 recontra megapíxels. Imagina poder fer exactament el mateix que amb un smartphone normal, però pel preu de dos sous mínims interprofessionals.
8: Oh,
5: iPhone Plus Pro Plus Plus Mix 16, ara sense carregador. Què? Com dius? Que sóc un full de ruta? Desactiva l'autocorrector, que això està mal escrot. iPhones, ara amb una càmera amb tants megapíxels que podràs imprimir les teves fotos i posar-les a l'autovia perquè tothom vegi com de fàcil ets d'estafar.
8: Oh,
5: Tens iPhone? T'ho envio per AirDrop, va dir un fill únic de pares separats. Mira que divertit, les apps tremolen quan vols esborrar-les. Té Apple, 1.800 euros i totes les meves dades personals. Ei, voleu saber quants minuts us durarà avui la bateria? Doncs busca-ho al Safari, que és com Google Chrome, però molt pitjor.
0: Parlem ara de l'iPad.
5: Com? Què?
6: Què?
5: Que puc tenir un aparell que fa el mateix que un mòbil, molt més gran que un mòbil, més incòmode que un mòbil i més car que un mòbil, però que no truca? Posa'm en 3. L'iPad, el producte que et resol exactament cap necessitat. Passeja per l'oficina com un autèntic cambrer del bar Les Petúnies, però amb una pantalla de 2.300 euros que serveix per mirar Netflix amb el compte de la teva exnòvia. I recorda, quan giris la pantalla, l'iPad tornarà a girar la imatge una altra vegada i així mai podràs arribar a veure la sèrie.
6: Oh!
5: És com tenir un portàtil, diu la gent, que encara no ha fet servir mai un portàtil. I té connexió a internet? Però què t'has pensat, pallasso? Clar que no. Això sí, no oblidis explicar-li a tothom que si pessigues la pantalla pots tancar l'aplicació. La gent es mor de ganes de saber-ho. Com? Què? Què dius? Que a més de tenir una llibreta caríssima puc tenir un boli inalàmbric que no serveix per res? En vull dos. iPad Pro, ara amb la funda a part.
0: Parlem del Mac.
5: Mac, tal dia com avui, de 1927, un grup format pels científics més importants del món van reunir-se a la ciutat de Brussel·les en el marc de la 5a conferència de Solvay per unir esforços i arribar a solucionar una de les preguntes més rellevants de la història de la humanitat. Com es posa la roba en un Mac? Els Macs, la potència de computació d'un programador de la NASA en mans d'un senyor que només necessita fer presentacions amb el Canva. Vols tancar la finestra? Doncs la X està a la banda que no toca.
6: Oh!
5: T'agradaria fer scroll cap avall? Dóna records quan arribis amunt, perquè està tot al revés. I no oblidis esperar pacientment a que es carregui el ratolí amb un cable que es connecta justament a sota el ratolí i impedeix que puguis seguir fer-lo servint. Portàtil car, cafè, matxa i habitació compartida al Raval, la santíssima trinitat de la gent que es mor de gana.
0: I acabem amb un extra bonus parlant dels AirPods.
5: Que són els auriculars. Evidentment que t'has de gastar 230 euros en uns auriculars d'alta freqüència amb seguiment dinàmic especial personalitzat per escoltar tanto la queria d'Andy i Lucas i no perdre't en cap detall.
7: Gràcies.
5: AirPods, un producte tan fàcil de perdre que van haver d'inventar-se l'app Buscar. perquè vegis que efectivament un dels dos auriculars està a la deixalleria municipal. Això ha passat a casa meva. Si vas a l'app Buscar, trobaràs tots els teus productes perduts, excepte els teus amics. Aquests fa temps que els vas perdre per sempre.
2: Ostres.
5: Cancelación de ruido, tant de bo fossis tu el que té cancelación de ruido.
0: El que cancela el soroll al final és la cera que s'acumula als AirPods. No sé si us passa a vosaltres. I que ràpid s'acaba la bateria. Sergi Ferrer, per sort tu tens moltes piles. Gràcies.
5: De res.
2: No rimava nada.
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
8: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Els docents mantenen la lluita al carrer.
10: La manifestació en defensa del català.
11: Els metges tornen a fer vaga.
12: Els usuaris de Renfe diuen prou.
13: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
14: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
16: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
19: 45.712.
20: Em toca. Em toca?
19: Això és el número de la loteria, ara?
20: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
21: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
22: Citroën.
21: Condicions a Citroën.es.
23: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
24: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
23: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
25: Ja comença a fer-se

0: han tornat molt simpàtics els Catarres amb aquesta cançó il·lusionant i harmònica. Fantàstic, es diu Diumenge sense drama. I el dilluns, i el dimarts, i el diumenge, i el dijous, i el divendres, de bon matí tampoc ho són, si sintonitzes el matí a Codina de RAC 105. Per cert, que els Catarres ens acompanyaran a la Festa Major de Barcelona, als concerts de la Mercè de RAC 105. El dia 25 de setembre, 8:45 del vespre, entrada gratuïta a l'Avinguda Maria Cristina per veure en directe els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos i els Catarres que acabem d'escoltar. Som els del matí a Codina en directe, RAC 105. Bon dia!
1: Bon dia! Fisca Catalunya!
0: Petons de l'Ernest Codina, un dia més matinant per sobre les nostres possibilitats i renunciant a despertar-nos en un glamping al damunt d'un matalàs de làtex recobert amb un llençol de seda per acompanyar-nos. Tots plegats en un nou dia que serà plujós. De seguida ens empara la Mònica Usart, avui alerta de Protecció Civil. Xavi Cazorla, bon dia, guapíssim.
2: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Acomiadar-me com si fos l'últim dia.
3: Eh?
4: Què passa? Te vas a morir?
2: Probablement.
3: Ai, que bé.
2: I és que ahir Protecció Civil ens va enviar una altra alerta a les 5 de la tarda per informar-nos que, degut a les pluges, avui se suspenen les classes perquè Salvador Illa va dir que s'ha de tenir dret a l'educació. Però si plou ja no s'ha de tenir dret a l'educació.
3: Ara.
2: Suspèn l'activitat sanitària no essencial, que tal com està el sistema de cites prèvies, demanes hores per una visita a l'especialista i te la donen 8 mesos més tard.
3: Ara.
2: Però cancel·lem la visita perquè plou i no t'estàs morint tampoc.
3: Ara.
2: I es restringeix la mobilitat i s'ha de fer teletreball, si es pot. Suposo que només pels treballadors públics, perquè la gent normal, els normals, ningú ens ha dit que no anem a treballar.
3: Ara.
2: I prou de fer sonar les alertes de Protecció Civil 14 hores abans per informar-nos que plourà. Hòstia, feu servir un altre so, que no costa tant, que les meves filles s'espanten. La meva mare infarta.
3: Ara.
2: Prou ja, tu.
5: Ah, digue-ho.
2: Feu servir un altre so.
4: Vaya xapa li vas fotre les teves filles ahir.
5: No? Sí, sí.
2: Com ja, però que, papa, que vaig estar a gimnàsio. Calla, que t'has d'explicar tot això.
0: Com et va agafar, tu, l'alerta de Protecció Civil?
2: Anava en moto. Sí. I gairebé vaig volant a Collsospina, del susto que em vaig fotre sentint això vibrar a la butxaca sense parar, tu.
0: És veritat que no són conscients la convulsió i el sacseig que suposa en una família quan sona aquesta alarma, no?
3: Sí, sí, clar, és que té raó per una vegada. El
0: però només faltaria que passés alguna cosa.
2: Però que facin sonar un altre son, en sèrio. La meva filla em va dir, estava al vestidor del gimnàs i van començar a sonar mòbils i ella estava sola i jo tenia por. Pensava que hi ha alguna
3: cosa. Que ja que vingui una bomba, ens ho prendrem a cor i anirem a treballar.
2: És que ens han enviat l'alerta aquesta pels incendis, per l'apagada, per granissada de no sé què.
3: Quan s'acaba l'alerta, a vegades és com...
2: S'ha acabat!
3: I dius, ja pots sortir de casa.
6: Però, perdona, i els grans aiguats que van haver-hi a mitjans d'agost,
4: aquests, precisament, no ens els van advertir.
0: És veritat que hi haurà nens que dilluns no van anar a col·le perquè no tocava, ahir no hi van anar per la vaga, que és veritat que va ser poc seguida, només un poc més d'un 12% dels professors.
2: Però si
0: seguir.
2: Podia anar, almenys havien servit.
0: Sí, si podia anar.
4: Claro.
0: Avui es cancel·len les classes en algunes comarques. Mm-hmm. Demà em sembla que hi ha presentacions en algunes escoles, perquè jo sé, divendres festiu i dilluns és festa major en molts municipis.
3: Vull dir
0: que, bueno, jo crec que després de Nadal hi ha normalitat a les aules. Sergi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: A qui dediquem avui el programa?
3: A la gent que factureu quan agafeu un vol. Atenció al que porteu a la maleta. A mi això que et facin pagar per la maleta i tal em fa molta ràbia, però en aquest cas m'he de posar del costat de les aerolínies.
0: Oh. Endavant.
3: Per primer i últim cop a la vida. I és que un passatger italià va arribar a l'aeroport de Turí, procedent de Miami, fent escala a Istanbul. Mm-hmm. Us dic aquests tres llocs perquè després m'haureu de dir on va comprar això que van trobar.
5: Quan
3: li van inspeccionar la maleta. Van obrir i entre calçotets i mitjons i la funda de l'iPad van trobar-se el cap d'un cocodril dissecat. Yeah!
0: Va sonar aquesta cançó quan m'han trobat el cap, o no?
3: Sí, és l'alarma que tenen ells per aquestes coses, la cançó del cocodrilo de King Africa.
0: Quin susto.
3: L'havia embolicat en paper marró per intentar ocultar-lo durant els controls de seguretat, una estratègia poc ambiciosa.
4: Com si fos un entrepà, no?

0: Sí. I dient, no, no, si és per després, però quan m'agafi gana. I les autoritats el van descobrir, el van confiscar immediatament, l'estan investigant i s'enfronta a una possible multa de 200.000 euros. Baixa amb la música, Ernest, estic tornant boig. 200.000, he posat jo, eh? 200.000 euros o 6 mesos de presó, perquè es veu que està protegit, no el senyor, sinó el cocodril, per la convenció de Washington.
1: Ho va fer servir com un putxinel i sí, va posar la mà dintre.
2: Sí, sí. El cocodril lo saca,
3: com un ventrílo, com un ventrílo. No, segurament devia ser el típic magnat que té el soterrani de casa ple d'animals aixecats.
0: Segurament.
3: És què vull dir.
0: Segurament.
3: En fi, Marc Puga, bonica, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
4: Avui el meu motiu és un dels meus amors. Ja sabeu que en tinc molts, però aquest és real, eh? I ell és Joel Joan!
1: Hombre, claro, sí. Está buenísimo.
3: Però que heu dormit junts, o què?
4: No, home, no. Escape Room 2 arriba als cinemes el 9 d'octubre i a la tarda es va saber la notícia dirigida per Héctor Claramunt i Prat, protagonitzada per ell mateix, pel Joel Joan i el Ivan Massaguer, la Mònica Pérez i la Paula Vives.
3: Ho fan tots molt bé, m'han dit, eh?
4: Ho fan tots molt bé?
3: O sigui, gran obra de teatre.
4: Clar, ells van fer la pel·lícula 1, van fer l'obra de la 2 i ara han fet la pel·lícula de la segona.
3: Perfecte.
4: Bueno, 9 d'octubre.
1: Ja no cal veure la 1 perquè si han fet Escape Room 2 és que es van escapar en la 1. És que ja ho sé, ja sé.
4: És veritat,
5: això. Potser
4: no arriben a sortir, és la segona part.
3: Escolta, està molt bé que seguim promocionant les arts escèniques i el setè art des del Matina Codina. Ahir que vam conèixer aquesta magnífica notícia que fa 3 anys que a Catalunya se superen els 3 milions d'espectadors a les sales del nostre país. Per tant, molt contents, eh? Alan Lillo, bon dia.
1: Bon dia.
3: Trempat, ja saps què toca aquesta temporada. Cada dia s'ha triat un personatge del programa perquè expliqui l'acudit del dia al Matina Codina.
1: Doncs sí, hi ha un personatge que m'està mirant fixament des de fa molta estona amb els ulls molt oberts, sense dir-me res, que és el Lluís Canut.
3: Inquietant.
1: És el Lluís Canut, sí.
6: Passa, Lluís.
1: Ernest. Escolta, m'agradaria formar part de la secció aquesta de l'Alan, de l'acudit.
3: Endavant.
1: Ai, aquesta hora del matí, què t'assembla?
3: Bé, és bo o no?
1: És boníssim.
3: Vinga, va. I arriba.
5: Me l'ha explicat a fora i aquest sí, avui és bo, eh?
1: Atenció, perquè vam endevinar allà inclosa.
5: Quins nervis.
1: En què s'assemblen una cabra, una cadira i la família?
3: No sé.
1: És una cosa que li diu una a l'altra, eh? Compte. Llavors diu... No ho sé. Diu, en què la cabra i la cadira tenen potes.
5: Ja. I la família? Ja
1: molt bé, gràcies. Gràcies, efectivament. Ja, no, tot en ordre.
4: Què?
5: Costa el pots fer
4: cabra.
5: Clar,
4: o sigui, no entenc res.
5: La cabra i la cadira. Ha dit, en què s'assemblen? Una cabra, una cadira i una família. Llavors ens ha dit que la cabra i la cadira...
1: T'hem escoltat.
4: Tenen potes. No, llavors, jo no ho he entès.
5: Fas llavors, clar, faltava un.
3: Jo no l'he entès, tampoc.
5: Llavors ell diu, vale, en què s'assemblen? Tres elements, una cabra, una cadira i una família.
1: No? Oh. La família.
5: Llavors et diu, en què la cabra i la cadira què? Que deia?
1: Tenen potes.
5: Tenen potes. Llavors, clar, es fa un silenci i dius, s'ha deixat una cosa.
4: I la família?
5: I li dius, i la família? Vale. Llavors ell...
1: Molt bé, gràcies, tot en ordre.
5: Clar, és interactiu, però no hem interactuat.
1: Efectivament.
4: Ai, pobra. Que mono.
3: Això d'acudits amb endevinalles, Lluís, no. Vull dir, perquè és un nivell que no estem capacitats per digerir aquesta hora.
1: Tampoc era tan difícil, eh?
3: Per mi sí.

0: del Festival d'Eurovisió 2018 i encara s'arrossega, doncs, 8 anys després aquí a la Matina, a Codina. Per sort ja s'ha acabat una mica tota la temporada d'incendis, així com per lligar-ho. 2 minuts i un quart de 9 del matí. Costa molt ser original a cada intervenció a la ràdio. Un dia us proposo el repte de venir aquí i provar-ho.
1: No, tot teu.
0: Parlem dels informes PISA, Xavi Cazorla.
2: Sí, ja sabeu que Espanya ha caigut a les proves PISA respecte a l'última edició, en el descens es veu que ja era important, doncs ara encara més. El retrocés és generalitzat a tot el món, però per primer any a la història a Catalunya no. Per què? Doncs perquè a Catalunya es va fer malament la mostra i no tenen dades. Són les pitjors dades de la història per a Espanya des del 2000 i us porto una mostra de gent amb problemes que suposo que han fet restar el resultat d'Espanya.
3: ¿Cuánto da uno por uno?
4: Uno.
3: ¿Entonces por qué pone dos?
5: Madre mía.
6: 6 por 1, 6. 6 por 2, 7.
7: ¿Pero esto qué es?
6: 7 por 8, 52.
3: No.
7: ¿Pero esto qué es?
6: A ver, si 7 por 7 son 49.
3: Sí.
6: 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 57.
3: No.
6: No sé comptar.
0: És que jo crec, insisteixo, sé que el Sergi Ferrer no està d'acord amb mi, però crec que el mòbil i les pantalles ens han reduït el cervell i ara tenim una mongeta.
8: No, estic 100% d'acord amb aquesta afirmació. El que no estic d'acord és que sigui culpa dels nanos, perquè ells no han decidit néixer en un món de xarxes socials.
0: Però per què?
8: És el que vull matisar.
0: Per què es diu que les noves generacions no tenen la cultura de l'esforç, que falta aquesta cosa, la implicació?
8: Perquè segurament són víctimes d'un sistema educatiu que ells tampoc han triat. És a dir, nosaltres com a societat els hi hem donat, qui sigui el responsable, unes eines que no són les adequades per tenir la cultura general que se suposa que han de tenir. Però tu amb 12 anys no tries estar en aquesta situació.
0: Jordi Basté, què et sembla la tertúlia que estem fent?
9: No, sí, al·lucinant, estem aquí filosofant una miqueta, vull dir, això m'agrada. Ara falta l'Otbou i tota aquesta penya.
8: Se'm fa raro per la sèrie, vaig allà, ja està.
0: Cazorla, més coses.
2: Doncs sí, ara us porto una noia que van entrevistar en el seu dia a l'Intermedio i vam fer una pregunta entre història i cultura general.
10: ¿Cómo se llama los Reyes Católicos?
11: ¿Los Reyes Católicos? Pues bueno, está el Carlos. Señor Carlos.
0: El Yoyas.
10: Es Fernando.
11: Vale, Fernando. Hola, Fernando, lo siento, pero los nervios que...
12: Insuperable, que això no hi ha guionista ni de Hollywood ni d'enlloc que pugui igualar el testimoni d'aquesta senyora.
2: Oh. Hola, Fernando, me sabe mal el morts dels Reis Catòlics al 1500 i tu demanant-li disculpes, Molt bé.
0: En fi, n'hi ha per jugar-hi cadires. Gràcies, Cazorla. Gràcies,
8: Gràcies.
10: Oh, gràcies.
8: Adéu, Fernando.
0: No, és per a demostrar que jo sí que tinc un bon nivell, per exemple, de castellano.
13: Claro, és tu huevo ahí.
8: Claro.
13: Claro que sí, Ernesto.
8: Claro.
0: De seguida, les notícies. Bàrbara, molt ràpidament, quin és el titular que es troba al matí?
14: Doncs les pluges, que seran intenses, especialment a 5 comarques, i recordem que no hi ha classes en aquestes comarques.
0: Sembla que no hagi plogut mai a Catalunya, és increïble.
15: Espritant.
16: Matina Codina. Només a RAC 105.
17: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
18: Doncs jo només sento la carretera.
17: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
22: Només pel fet de comprar el cupó diari?
21: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Mira que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
23: La veritat és que va sobre rodes.
24: Tan content estàs?
23: Això també.
24: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
16: Matina Codina.
1: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
16: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: que es va crear a finals del 2023, i al darrere hi ha una agència coreana responsable de la creació d'altres fenòmens, com per exemple els BTS. Per això, en aquesta girl band hi ha noies de Corea, també de Suïssa, de Los Angeles, es diuen Katsai, i aquest nou hit, èxit de Reaction 5, es titula Animal. Parlant d'animals, bon dia, Bàrbara Padilla.
1: Bon dia.
0: Tu series un animal bonic, eh?
1: Jo seria un gos, no sé. Saboríssim.
2: Oh.
0: Sí. Sí, de quina raça?
1: Un gos supermono. Jo tinc un border collie i m'agradaria.
2: Són campats. Els millors, els border collies.
1: Sí, sí, sí, molt intel·ligents.
2: Està mono.
0: Però encara no has vist un border collie que et faci, per exemple, la roba. Que et faci la bugada.
3: No. Quin susto, si em trobo jo ara un gos fotent-me una rentadora.
0: Va, seguim. Bàrbara Padilla. Bàrbara Padilla. Bàrbara Padilla.
4: Brava, carinya, visca.
0: Ens estem despertant en un nou dia, 9 de setembre, dimecres. I aquestes són les notícies més destacades. Atenció, avui, ull amb les pluges, que seran intenses, especialment a 5 comarques. Bàrbara.
1: Doncs sí, per això Protecció Civil ha decidit que els alumnes del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès no vagin avui a l'escola.
3: Ah, que sí.
1: Es demana molta prudència a les carreteres i allunyar-se de rius i rieres.
5: Bueno, escolta, a veure què passa. Ens hem d'inventar alguna cosa pel divendres.
0: No, divendres ja és festiu.
5: No, perdona, pel dijous.
0: Per demà.
3: Per divendres ens ha inventat la diada, una mica.
5: La diada, perquè ja els profes ja no vagin, ja en tota la setmana, fins ja la setmana que ve.
0: En algunes comarques només hi aniran demà.
5: Exacte.
0: Sí, en alguns sens.
5: Brutal.
0: Però vull dir que sí, que es poden inventar alguna cosa per demà i ja està, i que tornin dilluns.
5: Sí, perquè per un dia millor hi anar.
1: No val la pena.
0: Bé, no, però només faldria que passés alguna cosa, eh? Déu me'n guardi. Val més prevenir que curar. Més coses. Continua la polèmica pels mals resultats de les proves PISA.
1: Sí, i que són els pitjors de la història. Per això Salvador Illa compareixerà al Parlament i donarà explicacions. Recordem que els alumnes espanyols suspenen sobretot en comprensió lectora i els experts ho atribueixen a l'ús de les pantalles i també al consum de les xarxes socials.
5: Sí, senyora, són els pitjors de la història. Han sortit una mica, aquests informes de PISA han sortit una mica torts, perquè són PISA.
0: Ah! Doncs a veure què diu avui el president de la Generalitat. No sé si ens pot fer algun petit spoiler, president.
6: Vull dir que, per sort, els alumnes catalans no estan inclosos en això, perquè vam fer unes proves aquí que tots els que eren així rarets els vam excloure.
2: No, rarets no digui mai, president, sisplau.
6: Ja ho va dir.
5: I no digui netejant les ulleres, que fa molta ràbia.
6: És de persona interessant que parla i es posa les ulleres i mitja.
0: Sí, mentre estan així desvia l'atenció. Ja. Bé, i pendents també de calli, president.
2: Sembla RAC1.
0: Va. I també pendents dels documents que la Moncloa publicarà aquest matí sobre la crisi a Ceuta.
1: Són 40 textos que acreditarien que el Marroc no va organitzar l'entrada massiva a la ciutat autònoma. La policia i el CNI van elaborar aquests informes el juliol. Veurem què contenen.
0: El CNI de l'Equador també hauria d'estar molt pendent del que ha passat amb aquesta escena policial absolutament surrealista, Bàrbara.
1: Doncs sí, perquè la policia ha aturat un conductor per fer-li la prova d'alcoholèmia, però no ha calgut, perquè de seguida han vist que l'home anava força perjudicat quan ha trucat l'advocat i, en comptes de treure's el mòbil de la butxaca, ha agafat la targeta de crèdit, se l'ha posat a l'orella i ha començat a parlar per la targeta. El vídeo s'ha fet viral.
0: Però al final no li han fet la prova.
1: No,
0: ja l'han portat directament al quartelillo.
2: Que soy de Movistar, no, Mastercard pone aquí.
0: Molt ràpidament, una anècdota real d'aquest cap de setmana. Jo anava a punxar la festa major de Sant Pau de Segúries i just abans de Sant Joan de les Abadesses per a un control dels Mossos d'Esquadra. Feia tant temps que no em paraven que em vaig fotre nerviós. Clar. I em va preguntar on va i no sabia on anava.
1: Ai, mira,
2: en sèrio? Sospitós.
0: On va? I em volia fer bufar i l'altre Mosso d'Esquadra que anava al darrere diu, no, tira.
5: Teòricament.
0: Ja se li veu a la cara que l'únic que li passa que s'ha fotut nerviós.
5: Que està cagat.
0: Aquest pobre nano.
5: Teòricament no et poden... O sigui, tu no has de donar explicacions d'on vas.
0: Sí, però clar, aquesta resposta és un punt beligerant, no? És un punt provocador.
2: Sí,
0: no?
2: Els hi encanta.
0: Què n'ha de fer vostè d'on vaig jo?
2: També els agrada molt que els hi diguis, no et dono el DNI perquè és meu, però et vaig a facilitar una fotocòpia. Això un policia li encanta.
3: I digue'm el número de gent, per si
2: acaso. Exacte, demanar-los el número de placa, bueno, te l'envien per correu.
0: Bàrbara Padilla, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ahir Aitana va acabar els 4 concerts que feia a Barcelona i ho va fer parlant en català molta estona.
2: Sí?
0: A les 9 del matí ho explicarem amb la Mar Pogra.
2: Tot!

0: Ràpid de Marc Puga de l'actuació i de l'escenificació de la gira d'Aitana Cuarto Azul.
1: Perfecte.
0: Perfecte. Aquesta cançó la vas celebrar, et vas emocionar...
1: Sí, sí, molt, sí, perquè sí, hi ha una frase que diu...
0: Què diu?
1: Si per dir que m'has de, te creí. Que làstima.
2: Com
1: ho deixo aquí. Oh. Te creí, eh?
0: Ni Quevedo l'escriptor.
1: No, és fortíssim el que diu.
0: Dos minuts i dos quarts de nou. Per espectacle, el que hem preparat els de RAC 105 per aquest cap de setmana, família. I és que la gira 105, amb els DJs d'aquesta casa, no s'atura. Hem estat un tour durant tot l'estiu i tenim una pròxima parada que us interessa a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, el dissabte 12 de setembre, l'endemà de la Diada. Serem amb l'Enric Font revolucionant la festa major a la carpa de la plaça Sant Jordi. Ja hi hem estat allà i no sabeu el caldo de cultiu ociós que es genera allà en aquella pista. Oh. Trauré la samarreta i diré al públic: soc tot vostre.
3: Oh, que
0: soc tot vostre, família. Us hi esperem a partir de la 1 de la matinada, després de sopar, per donar-ho tot amb els millors temes, com aquest, per exemple. Una cançó dedicada a la Mònica Usar, la graciosa.
1: No m'ho esperava, ara.
2: M'he relliscat.
0: O també posarem aquesta. No us ho perdeu, família, aquest dissabte 12 de setembre, matineros a la carpa de la plaça Sant Jordi. És increïble com arribo a matinar entre setmana i com de tard vaig a dormir al cap de setmana.
2: Sí, però no s'ha notat.
0: És un miracle que estigui viu. Una festa que organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Si us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina a RAC 105 i ens està quedant un matí una mica nyonyo.
3: Sí.
0: Amb aquesta pluja, aquest cel gris... I, a més, per si no ho fos prou, ja també amb la tornada a l'escola tenim l'Albert Tom, que fa estona que em demana pas, el nostre Albert Tom, per parlar una mica més del tema. Connectem, de fet, amb l'Albert Tom i amb la seva secció Ràdio Alegria.
4: A Ràdio Alegria posem en marxa el disc horari amb Albert Tom.
5: Bon dia a Maria. Et saluda l'Albert a Ràdio Alegria.
0: Què rius, què rius, no entenc.
5: Amb aquest rodolí us donem la benvinguda al Disc Horari, el programa de proximitat que t'apropa l'actualitat fins a casa teva.
0: Perdona, ara no som ni RAC 105 ni el Matina Codina. Ara som Ràdio Alegria i el programa es diu Disc Horari.
5: Disc Horari, sí, que t'apropa l'actualitat a casa, eh? Sí, sí. A tu, que ens estàs escoltant.
2: Que ràbia.
5: Sí, sí, ets tu amb qui parlo. Tu. No miris enrere. Ets tu, eh? Sentit de l'humor, actualitat i bona música ompliran les teves oïdes de positivisme en els propers minuts.
0: Sí, positivisme i una mica de vergonya aliena, Albert.
5: Comencem.
2: No m'ho penso perdre.
6: Sóc jo, m'ho ha dit a mi que era jo.
0: Calleu!
5: I avui és un dia molt especial a Catalunya perquè torna a començar el curs escolar.
2: Albert, que t'apagues!
5: 2026-2027.
2: Què?
5: I des de la peixera em diuen, em fan un senyal de que tenim un nen ja preparat per passar en antena.
1: Ah, sí?
5: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Com et dius?
7: Blau.
0: Em dic Xavier.
1: I què
5: veus?
1: Com es deia el nen?
5: Com dius?
7: Blau.
1: Blau.
0: Dius blau.
5: Blau.
7: Blau.
5: I quin és el teu color preferit? El Joan? Cada dia posen noms més estranys.
2: Sentit de l'humor, actualitat.
5: Blau, estem de broma, eh? Com proven la primera jornada de tornar a l'escola? Què?
0: Bé. Albert, pots vocalitzar.
7: Suposo que bé.
5: De què tens més ganes? De retrobar-te amb els companys? De conèixer de nou a la professora? Bueno, potser ja la coneixes, però vull dir, o descobrir-la.
1: Conèixer de nou?
7: De retrobar-me amb els companys.
2: Quina entrevista frenètica. Tu.
5: Doncs, Blau, et desitgem un bon inici de curs i et puc fer una broma?
7: Sí.
5: 6-7, 6-7, 6-7.
7: Penja'm,
0: home,
7: sisplau.
5: Va. A Maria, adéu.
1: No té res.
0: Com li pots dir a Maria adéu amb un nen?
1: Ràdio Alegria.
5: I després de xerrar amb en Blau, arriba el torn de la bona música.
8: Epa. Ho sap tothom. I és professió.
5: Una de les més canyeres de la Guillermina Mota. Vinga, va, que ja comença l'escola. Això es diu Ho sap tothom i és profecia. Subidon. Que no d'arrel sol fos d'un brau.

0: És que m'agrada molt l'oxímoron que és de les més calleres.
1: Esme, que te va morir.
2: No entenc la broma. No era una broma.
3: No, és molt bona ràdio.
4: És bona, és bona.
0: Albert, ara et posem per RAC més 1. Segueix allà, que nosaltres hem de tornar al Matina Codina. Amb música de veritat. Búhos, Banda Neón, El Ventilador. Hosti,

0: Passen 5 minuts a 8:45 del matí d'aquest dimecres 9 de setembre, en què hem passat del ventilador al paraigua.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
2: Bueno, escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de protecció civil ja deuen anar amb barca. Perquè, tia, ja n'hi ha prou de les alarmetes.
3: Mira, surt al carrer i ho preguntes a veure si hi ha alguna barca i truques a protecció civil i també que t'expliquin els seus motius.
0: Una cosa. Quan s'envien les alertes, per què s'envien? Quan no s'envien, per què no s'envien? Com ho hem de fer, això, Mònica?
4: Exacte, però és fàcil.
0: Què s'ha de fer?
3: És difícil, perquè jo crec que encara no hi ha un mecanisme clar per dir quan s'envien, quan no, tot i que...
0: A l'agost no s'han d'enviar perquè està tot de vacances.
3: Clar,
2: el mecanisme és claríssim. Obres la persiana, que plou, t'agafes el paraigües.
3: L'Imma Soler, de Protecció Civil, ara ens comentava que ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig, porto el nen, no porto el nen, tal, doncs es va prendre aquesta decisió.
2: Donaré una forta abraçada a la Imma.
3: No l'haig de veure. Vull
4: dir, però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen o no el porto. Portaves el nen.
3: Sí,
4: i ara,
3: sí.
4: Ara no. Cada dia que plou, veus el xat de l'escola de avui hi ha escola. Oh, collons, clar que hi ha escola.
3: Clar,
0: sí, abans a Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
4: Clar.
0: Saps què vull dir? Però...
4: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
5: A Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda
4: pressant entremig.
5: Sí, sí. I ni alerta ni hòstia.
0: Bé,
3: Podria analitzar tant tot això que està passant i jo crec que és la ressaca de la Dana, òbviament, perquè
0: sí, senyora,
3: a vegades no sabem
0: senyora.
3: Diferenciar coses extremes amb coses més convencionals. I també l'educació de la gent, al final la decisió final la tenim nosaltres. Si veiem una riera i la creuem, doncs correm el independentment de que ens hagin enviat alertes als mòbils o no.
4: Ara, selecció natural es diu això.
5: Darwin.
4: Las mujeres se meten en
5: riera. No, cállate!
0: Ei! Mònica, el titular d'aquesta hora del matí.
3: Pluges torrencials. Avui a bona part de Catalunya poden descarregar qualsevol punt del país. De fet, durant la matinada ho han fet, han fregat el Garraf, el Baix Llobregat, el Penedès, aquestes zones que avui tenim aquestes restriccions pel perill més elevat. I ara mateix on plou? A l'Empordà, al Gironès, a la Selva, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i sobretot comarques de Girona, és on descarrega més amb força ara mateix. A la resta, en aquestes zones on hi ha restriccions, doncs ara no hi està plovent.
5: Hi ha nens veient des del sofà que no hi ha, no? Que no hi ha pluja, que no hi ha res.
0: Com?
4: Clar.
0: No, però hi ha una fantàstica PlayStation al menjador per fer unes partides.
3: I els avis estan molt contents avui.
0: I tant. Ara és ironia, això, Mònica?
3: Sí, era una mica de prometa. Bueno, doncs no, avui
4: no
3: molta precaució. Ara us ho dic en sèrio, Tenim tots aquests avisos actius a pràcticament tot el país. Encara que no hagueu rebut aquesta S-Alert, que us deia que plouria fort a la vostra comarca, tot i això hi ha moltes més comarques en avís, no tan extrem, però tot i això hi pot ploure amb intensitat. Per tant, seguiment durant tot el dia. Aneu escoltant, aquí plou més, allà plou menys, i com avançaran
0: avui
3: aquestes pluges.
0: Avui farem hores extres, estarem fins a les 7 de la tarda.
3: No! Jo sí, però vosaltres no. Bueno. I baixa la temperatura avui, Deixem enrere la calor.
0: Perfecte, ja era hora. Gràcies, Mònica.
3: Apa, adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: En directe al Matina Codina. No sé si ho sabeu, però avui us portem a veure una preestrena cinematogràfica, una pel·lícula que es diu La Forastera.
3: Olé.
0: No té res a veure amb el Quim Mas Ferrer,
7: M'agrada molt a mi, Quim.
0: Que la faci una pel·lícula que fa la dona del Quim Mas Ferrer. No,
4: Són los tres aquellos que estaban peleados, los del Forastero.
0: Sí. Calleu tots, va. Gaudireu del retorn al cinema de Lluís Omar Quinacturàs, un home que es vesteix pels peus en una pel·lícula que tracta sobre l'amor i els vincles familiars. Atenció amb l'argument. La protagonista perd la seva àvia durant les vacances d'estiu, una cosa que pot passar a les millors cases, i el seu dol fa...
2: Molt de greu a la senyora aquesta. Jo faria un minut. No sé si hi ha minut de silenci.
3: No, que és una pel·li, Lluís.
2: A la pel·lícula hi ha un minut de silenci.
4: Al principi.
2: Pobreta, pobreta dona.
5: I amb els crèdits.
0: Ara em costarà molt llegir això. A veure, la protagonista perd la seva viadella durant les vacances d'estiu i el seu dol fa un gir inesperat quan comença a vestir-se com ella, a imitar-la, perquè hi ha persones, companys, que encara que marxin, doncs deixen un rastre inesborrable i mai deixen d'estar amb nosaltres. Si voleu una entrada doble per la preestrena demà dijous als cinemes Girona de la Forastera, ens heu d'enviar un àudio al 608-7171-408. 7171-401 i ens heu de dir, doncs, quina frase recordeu de la vostra àvia, per exemple, no? Una lliçó de vida, també, no sé, un aprenentatge, 608-7171-401. Tenim uns quants exemples ja dels nostres oients, com aquest. Hola, bon dia.
8: A mi la frase que em se va quedar de la meva àvia al cap és que sempre em deia: cariño, em da igual culo chocho, lo importante es mojar el bizcocho.
4: Ostres.
9: Esta es la mujer
4: rebatera,
0: hombre. M'hauria agradat conèixer aquesta senyora i anar a fer un cafè amb ella perquè se la veu divertida.
9: Tinc una mujer fea por donde...
0: Un missatge escrit que diu: dels meus avis vaig aprendre a escoltar la ràdio. Mira, gràcies als avis d'aquesta persona, doncs ens estan escoltant. Hola, bon dia.
10: Bon dia, Martina Codina. Pues a mi mi abuela sempre me decía: nunca, nunca, nunca te conformes con alguien que no esté como mínimo a la altura que estás tú. Buenos días, que tengáis una semana bonita. Lo que queda de semana.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies.
4: I de fons, salami, pan.
0: Bé, fem una pausa per la publicitat. També heu missatges per poder assistir demà al Cinema Girona de Barcelona. Cinemes Girona de Barcelona, fixa't tu com és la vida.
4: Un rodolí.
0: Sí. No ho deia per això.
4: I no és un rodolí, tampoc.
0: Bé, és igual. De la Forastera, ara tornem.
11: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
12: RAC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
14: Exclusiva Spont, concessionari oficial Fiat a Granollers.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
16: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Esclar, i que...
17: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Spont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
18: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: Únic, s'escriu amb H o sense H?
21: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
24: Esto promete, Manu.
23: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
24: Huele a compra, Manu.
23: Huele, huele.
24: Va. ¡El faro! ¡24 horas! ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
23: Venga. Ocasión Plus.
25: Matí.

0: tindre per anar cap a la feina, déu-n'hi-do, amb el festival que estem armant aquesta hora del matí. El matí acull amb el Marcos i el Festuc, que retronarà a l'Avinguda Maria Cristina el dia 25 de setembre a partir de 8:45 del vespre. Entrada lliure per assistir als concerts de la Mercè d'aquesta ràdio, RAC 105. Els Amics de les Arts, Maria Jaume, els Catarres, Teràpia de Xoc i aquest nano que sonava amb el Festuc, que aquest estiu ha fet que molta gent gaudís com nens petits i assolís l'èxtasi a la pista de ball.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 12 minuts i les 9, Lillo, la tele va.
2: Ole, ole! Escolta, comencem amb un programa que serà nou a TV3,
0: sí,
2: però amb un presentador que coneixem molt bé. Vèrtex, es dirà. Ah. És un programa que
0: presenta... El presentador o el programa?
3: No, Vèrtex Remèrex.
2: El programa serà nou.
0: Exacte.
2: I el presentador, sí, el coneixem molt bé.
0: Perfecte.
2: Que és Ramon Pellicer.
3: Ostres, home! El Pellicer!
2: Ens pensàvem que es jubilava i fixa't, presentarà aquest Vèrtex, que serà un programa cultural amb temes d'actualitat, temes socials...
0: Sense tertúlies, va dir, sense tertúlies.
2: Sí, xerrades d'aquestes que es porten molt de moda ara, no? Així ho explica el propi Pellicer.
4: Vèrtex és un programa informatiu que veu de l'actualitat, però no per ensenyar només el que passa, sinó per fer un punt de pausa i intentar reflexionar sobre el que passa. No hi ha tertúlies, hi ha només experts, és a dir, gent que sap molt bé del que parla.
0: Home, un gran presentador, no? Entenc que serà un programa setmanal. Ramon, bon dia.
5: Què tal? Bon dia a tots.
3: Ramon.
5: La veritat és que serà un programa només amb experts. Jo, per exemple, el primer programa el presentaré sol, perquè sóc expert en lligar.
0: Ja
5: sé que la gent s'enamori.
3: Sí, senyor.
0: Bé, i tornarà bé aquella caiguda de parpelles, no?
5: Correcte.
0: Aquella seducció a l'espectador. Que bé que torni Ramon Pellicer.
3: Sí.
0: I no només per presentar l'aparador.
2: Això serà el diumenge 27 de setembre, dia d'estrena, en prime time, després del 30 minuts.
0: Ahir, allà a les Fonts de Montjuïc, davant del Manà, que van fer la presentació de la nova temporada, hi haurà gran sorpresa aquest any, un programa que es dirà Gènesi, per exemple, torna a la Travessa VIP, amb la Laura Escanes, Eufòria, i, en fi, una mica...
3: Haurem d'estar atents a la Travessa VIP, que el Miqui Núñez va dir que si guanyava ens convidava a pujar a l'escenari a un concert.
0: Correcte, correcte.
3: Haurem d'estar pendents.
0: I ahir la Laura Escanes va dir que el Jair Domínguez, un dels millors, un dels millors de la Travessa VIP.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Uau!
0: Bé, canviem de canal, on anem ara?
2: Anem a Antena 3, a l'Hormiguero.
3: Home!
2: Sí, cállate.
6: ¿Quién fa noche?
2: Ahí vau portar el Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
6: Está fuerte, está cacha.
2: Sí, está molt fort. I van fer allò de preguntetes de broma amb les formigues. Que són molt simpàtiques. I, de fet, ella, tranques, tu...
6: Sí, jo.
2: Li vas fer una cosa que coneixia tothom, que era viral, però bueno, li vas traslladar directament al seleccionador espanyol i va fer molta gràcia.
0: Humor molt intel·ligent, les formigues, increïble.
7: Atención a esta pregunta. En la selección tenemos ahora mismo a Raya y a Porro. ¿Has pensado en convocar otra vez a Camello y así ganamos en colocación? Está en buena forma.
6: ¡Qué buen chiste!
8: La verdad es que sería una alineación muy interesante.
7: Claro, claro.
0: Un Luis de la Fuente que per mi exemplifica a la perfecció el que és la rancietat espanyola, que estava allà amb la Copa del Món a la taula presidint aquesta nova edició de El Hormiguero.
2: A més, de la Fuente li passa una cosa, és un tio seriós, vull dir que fa molt bé la seva feina i tal, però no és molt... Si li costa una mica fer humor.
3: Sí, no és el seu
2: Llavors,
3: espai.
2: Llavors, volia jugar-ho, però saps quan no et surt?
9: Sí. Yeah.
2: És igual, si no és el teu, no passa
3: res. Fuerte, te meto un tortazo i te mata,
2: Sí,
3: és un braço que no vea.
2: Escolta, i sabeu quin programa tornarà?
0: Per cert, una última cosa, nominat a millor entrenador a la pilota d'or, també a Luis de la Fuente.
3: Mare.
2: Impressionant. No sé si reconeixeu aquesta sintonia.
3: Ostres! Home!
2: Això és de Cracòvia.
3: Que mític.
2: Que després de 9 anys torna a TV3.
0: Una de les novetats d'aquesta temporada. Sí.
2: No sé si a TV3 o a la plataforma 3Cat a la carta, no sé com anirà la cosa, però diuen que
0: amb la pasta que va al Cracòvia, com no el fotin al lineal amb el prime time, malament.
2: Falten encara moltes confirmacions, però tot apunta que a l'octubre, i jo intueixo que els dilluns, per allò que ha acabat la jornada de Lliga, tornarà a Cracòvia després de 9 anys, que hi ha molta gent que a mi em deia, hòstia, et veig al Cracòvia.
3: Sí, la setmana passada et vaig veure, no?
2: T'ho juro. I dic, sí.
9: Que guai.
2: Doncs molt bé, hòstia, molta il·lusió i a veure què ens depara aquesta nova temporada.
3: Que et truquin.
2: Pues,
9: exacte.
2: Ara.
9: A mi i al Cazorla.
2: Bueno. Ara, i a mi també. Jo sé fer l'Estadella.
10: I a mi també.
9: Si us sembla, anem a recuperar un dels mítics, segurament el més emblemàtic gag de la història del Cracòvia, que era el mític Iniesta amb el Puyol, lo puto Gucci.
10: Home!
11: Ui, ¿se puede saber qué estás haciendo?
12: Hosti, Iniesta, es que no puc dormir. I he pensat, calla, talla una mica de llenya, ara que s'hi apropa l'hivern.
11: A ver, no es por cortar el rollo, porque sabes que yo soy el rey de la fiesta. Pero mañana hay entreno, así que apaga la luz y a dormir.
12: Es que t'he de confessar una cosa. Em fa molta por la foscor. Y sense la meva ovella de peluix...
11: Bueno, ya que estamos de confesiones, te digo una. Apaga la luz un momento.
12: Hosti, Iniesta, ¿qué fas? Que tinc por!
11: Tú sabes que soy algo paliducho, ¿verdad?
12: ¿Paliducho? Collons, si ets com un glob de llet.
11: Bueno, pues fíjate bien en esto. Si hago mucha fuerza...
12: ¡Hòstia! Però si ets lo puto insilut! I això ho pots fer tota la nit?
11: Pues la verdad es que sí. Hasta tengo música.
12: ¡Uala! ¿Y això qué son, les piles?
11: No, eso déjalo tranquilo, que a lo mejor te cae una hòstia.
0: Surrealista i brillant aquest gag entre el Puyi i l'Iniesta. Bueno, és veritat que tots dos, no? Tant tu, Cazorla, com tu, Lillo, vau treballar al Cracòvia, bastant sí. Més tu, Alan, no?
2: Sí, qui fèieu? Alan, molts. L'Alan estaria fins demà explicant-ho.
9: No, mira, jo vaig fer el Manu Carreño, que era l'època aquella de Deportes 4.
2: Oh, com el feies?
13: Bueno, si lo hago siempre aquí también en el programa, tonto lava.
2: No sabe quién.
9: El Nico Abad, el de Me gustan las motos, el Neymar, ostres. El Bernat Soler, de cop i volta eren alguns random, saps? Eduardo Inda, Eugenio vaig arribar a fer per l'Arda Turán, perquè l'Arda Turán portava barba.
0: Doncs, escolta, estigues ben pendent del telèfon per veure si et truquen per aquesta nova temporada del Cracòvia, 9 anys després, i també el Cazorla. Només us deixo anar al Cracòvia amb una condició, que és que no plegueu al matí a Godina.
9: Sí.
0: Ja em quedo jo sol aquí amb el Sergi Ferrer i la Marpuga.
10: I?
2: Quin avorriment de programa.
13: Jo també te hago de Manu Carreño.
10: I jo dels altres que ha dit. I tu fes l'altre. El Neymar
2: aquest. El de Queperolas.
0: Fes-lo tu. No, fes el
10: que... Com és?
13: Vinga, Marc.
0: No, aquest no, Sergi.
2: Vaya, ¿cómo que le sale?
10: Quasi ho faig.
0: 5 minuts i les 9 del matí. Alan Lillo, moltes gràcies.
9: A vosaltres.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: només ell es podia atrevir a versionar un clàssic tan intocable com és el Blue de la vida dels Eiffel 65. David Guetta, amb Bebe Rexha, I'm Good Blue, 2:09 a.m. A veure, sou dels que, quan torneu de vacances, ja esteu preparant el següent viatge, companys?
1: Sí, exagerar,
2: I tant.
0: Us imagineu anar a Itàlia, com tu, Sergi, que ja has anat aquest estiu, però tornar-hi ara a la tardor?
3: M'encantaria no passar 45 graus.
1: A mi m'agrada allà, Chico Terre m'encanta. Molt maco, eh?
0: Tot Itàlia, jo crec que tot Itàlia. I que bé que es menja.
3: Pizza,
1: m'agrada la pizza.
3: Quin cafè, doncs quin gelat.
0: Tu imagina't tornar a Itàlia, Sergi, parlant italià de veritat, per viure l'experiència completa. Doncs a l'Instituto Italiano di Cultura de Barcelona organitzen des de fa gairebé 80 anys cursos d'italià de tots els nivells i amb professors nativos. I és l'únic organisme oficial del Ministeri d'Assumptes Exteriori d'Itàlia per la difusió de la llengua i la cultura. Matrícula oberta fins al 18 de setembre. Per tant, teniu res, 9 dies. 9 dies per inscriure-us en aquests cursos de l'Instituto Italiano di Cultura de Barcelona. Els trobareu al Passeig Méndez Vigo, número 5.
4: Matina Codina, Best Moments.

0: Les ràtios, els cursos, les orientadores i les patlladores, mancades, recursos i de personal. Estrès, nerviosisme, ansietat, els nens desatesos, a classe som 30. I l'aula calenta, volíem escola, tenim barracons. Els profes n'estem fins als cul.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Matina Codina, amb l'Ernest Codina a RAC 105.
2: Chato, l'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò. Molt bé. Dia.
5: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
6: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de...

0: deu ser el més guapo, no?, de tenir un pare músic, que és que pugui escriure't una cançó, dedicar-te-la i incloure-la al teu nou disc, que és el que ha passat Joan Dausà amb la seva filla Júlia, la Julieta, que s'ha guanyat la samarreta. Una cançó fresqueta, dinàmica i estiuenca, malgrat que avui sigui un dia de pluja, ha entrat de nassos. 9 i 4 minuts, moment de repassar la premsa rosa, la crònica social.
1: Som-hi!
2: Sento el corazón contento, lleno de alegría.
1: Que maco, m'encanta que aquesta sigui la meva sintonia del cor.
0: Que no sigui que l'has triat tu.
1: Pot ser, és la meva secció. Vale. Començarem parlant del titular d'avui a Lola. És portada una superestrella, s'ha fet un canvi de look.
0: Escolta, no està bé això de parlar de tu mateixa a la secció del cor, perquè avui t'has fet un...
1: Efectivament, Marc Puga s'ha fet serrell, me l'he fet a les 4:30 del matí, recient llevada, amb risc de que quedés malament, i evidentment, com bé m'heu dit, companys, m'ha quedat molt bé.
3: Escolta, queda molt bé, teta, sí senyora, digues no, que sí.
0: És que ningú se li atreveixi al contrari, les conseqüències a pagar són terribles. Hem penjat la foto a l'Instagram, sí, eh?
1: Sí, hi ha un vídeo nostre. No eren ni les 7 del matí, no, ni les 6, no eren ni les 6 del matí, Ernest, que ja estàvem tu i jo mig discutint.
0: Carai, el teu nou look, la veritat és que és lloable, no com el meu, que ja... et sembla que tinc un gat mort aquí, que se m'ho dona el tram totalment despentinat.
1: I dit això, ara sí, notícia trista, posa'm Lliruma.
4: Que maca.
5: Ai, Lliruma, el pianista xino.
1: No, és que... comença malament avui el cor, perquè Melendi i Julia Nakamatsu han celebrat el seu 7è aniversari de casament. No s'han divorciat encara, però segueixen
0: per
1: junts.
0: Ah, per això poses música trista.
1: Home, sí, perquè encara està amb la senyora argentina. A veure, que jo crec que l'enganya, se m'ha filtrat.
4: Què dius?
1: Però, sí, però segueixen junts i han celebrat l'aniversari.
0: Però com pots passar per alt un comentari tan bèstia com aquest, que és que Melendi és infidel?
3: Sí, presumptament.
0: A més, ho diu de forma totalment impersonal, se m'ha filtrat. Això vol dir que tu estàs inventant,
1: però
0: Sergi.
1: Però fa temps.
3: Com es diu de nom?
1: Julia Nakamatsu. És molt guapa.
3: Julia o Juliana?
1: Julia.
3: Ah, Nakamatsu és el teu nom.
1: Sí. Julia Nakamatsu.
3: Vale. Aviam, és Julia Nakamatsu.
1: Total, va, que han fet 7 anys de casats, han recordat el seu enllaç del 8 de setembre del 2019 a Madrid, i ella, que normalment no penja res, ara ha penjat una història amb el Melendi, en te amo, no sé què. Que quan les parelles fan això,
3: ara,
1: és que estan malament, ja t'ho dic.
0: Tu ets la primera que quan estàs bé amb algú comences a penjar vídeos, stories, morrejant-te amb el teu nòvio i tal.
1: Ah, sí? Quina història has vist meu amb una parella?
0: Bueno, jo vaig veure, no, aquest estiu vaig veure un recull d'imatges en què feies un petó amb una persona, amb un exnòvio.

0: De uno.
1: Ese Marimá que ha hecho, sí, ¿no?, este verano.
2: Sí. Bueno, yo, no, sería a mejores amigos. Yo no, yo he pensado mai.
1: Bueno, a mejores
2: de,
1: amigos.
2: De la meva parella.
3: Que ho penges a mejores amigos perquè no ho vegi ningú i l'Ernest s'ha encarregat ara de...
2: No, perquè tothom té mejores amigos i penja coses. Wow. Però no, no, no. Això és públic. És una, això, és una felicitació. Perfecte. Pública. Que total, que estan travessant també un moment dolent perquè han operat el fill del Melendi, que ho sapigueu, d'urgència, un nen de 15 anys, no han dit què li ha passat, però han operat el Marco i estan en un moment doncs delicat, però feliços i enamorats.
0: I a Trias agafar,
2: per una, per desgràcia,
0: agafar un avió i anar-li a fer costat una abraçada al Melendi, no?
2: Sí, sí. Hauria de fer un petonet.
0: I estem de Melendi,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, va, anem a parlar de Shakira, oh, perquè diria més coses, però millor no les dic. Parlem de Shakira. Ara farà aquests, no sé, 157 concerts a Madrid, que bé, fa 12 concerts a la capital, al recinte Iberdrola Music, a partir d'aquest mes de setembre, i ja sabem alguns artistes convidats a aquests concerts.
4: Ah, com cuenta, no? A ver.
2: La Maya.
1: Ah, mira.
2: Sí, sí, la Maya estarà al concert.
1: La de l'Oreja de Van Gogh. Muy bien,
2: no,
1: la
2: aquesta,
1: Maya, no?
2: Aquesta, Santiago, aquesta. També serà guitarrista de La Fuente. Que el tiempo es
0: invernal. Però aquests artistes col·laboren amb la Shakira?
2: Aquests artistes actuaran dins l'espai cultural, però encara no s'ha anunciat si sortiran a l'escenari amb Shakira o seran com actuacions prèvies o durant el show.
3: Quins nervis.
2: No s'ha dit, però
0: sembla,
2: sí que estaran.
0: Sembla igual, un part temàtic, això.
2: Igual que hi serà amb ells la Nati Peluso. Entre d'altres artistes, perquè són com els més coneguts.
4: Escolta una cosa, la Nati Peluso aquesta té una cosa que és fascinant, que és un ull de cada color, oi?
1: Ah, sí?
4: Té,
1: sí,
4: un ull de cada color.
3: Sí, com els huskies.
1: Un malamute.
4: Increïble.
2: Vinga, i parlem d'Aitana, que ahir va fer el seu últim dels 4 concerts a Barcelona.
0: Van de 4 en 4, els artistes, eh?
3: Sí.
0: No? I és que... Avui hi ha molta febre pels concerts.
2: Avui és notícia perquè ha parlat en català.
1: Ah, mira.
2: Sí.
3: Ah,
2: l'ha
3: après català per fi. Que mona.
2: Jo vaig, recordem que vaig anar el divendres al primer concert que va fer i va dir poca cosa en català. Recordem-ho, va dir bona nit Barcelona i ràpid va passar al castellà.
5: Bona nit Barcelona!
1: Home!
5: Bueno, no sabeu la il·lusió que em fa estar aquí amb vosaltres aquesta nit. Estan aquí les meves amigues, la meva família. Bueno, sí. Són 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura.
2: Ja està, aquí ja havia el Ballester Feliz i fins aquí va parlar en català el primer concert.
0: Que xulo poder actuar al Palau Sant Jordi, no?
2: Però ahir que va fer l'últim concert, l'Aitana va reivindicar la llengua catalana dient que li agradaria mantenir-la perquè ella l'ha perdut al ser castellano parlante en su casa. Escolteu-la.
5: Amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em parleu català perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català, veure pel·lícules en català, m'encanta Crims, m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: És veritat que en un moment en què l'època, perdona, la llengua catalana està en clar retrocés, tampoc la criticarem. Vull dir que està bé que, com a mínim, remarqui, no?, que és important conservar el català i mantenir-lo, no?
4: Estic molt content d'aquesta nana. Que ens dius que es diu?
2: Aitana. Aitana es diu.
4: Visca l'Aitana, visca l'Aitana i visca Catalunya Lliure. Visca, la convido, home, que vingui aquest divendres a la Diada
3: no
4: de Catalunya.
3: No vindrà, fa la pinta.
4: A la gran via que farem,
3: no
4: a la platja.
3: De fet, no vindrà ningú.
0: És veritat que si un idioma no el parles, al final es va rovellant.
6: Ja té. Sí, i al final, si parles en espanyol, tens més alcance i t'arriba més gente.
3: Sí, muy bien dicho, presidente.
6: Muchas gracias.
3: Eso es. Claro. Huevos ahí, Salvador.
6: Gracias, claro, Sergio.
0: Bé,
2: és veritat que jo que vaig entrevistar el seu pare, el Cosme, el primer dia del concert, me'l vaig entrevistar, me'l vaig trobar, jo vaig anar a parlar-li en català i ell em va contestar en castellà, perquè a casa seva parlen en castellà.
0: Sí, diguem-ne que no és de Castellfollit de la Roca, el senyor.
7: ¿Qué problema hay en esto?
0: No, ya está.
3: No, hay muchos, pero no te los puedo decir, porque no hay tiempo ni la ley me ampara.
7: Pues cállate, entonces.
0: Ja està. Va deixar el català per l'últim concert, que no sigui que se la pugui criticar, per tant, al contrari, l'hem lluat i l'hem remarcat, aquest fet. Gràcies, Marc Puga.
2: No, a tu, a tu.
0: 3 minuts i un quart.

0: que necessites per caure enamorat de mi, diu. Home, una mica fanfarró, no, aquest titular. La veu és de Dua Lipa, un quart de deu.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Línia Ueli i jo?
2: Sí, sí, està passant allò de, que et diuen que has de dir-li el motiu de la trucada.
0: Ah, aviam. Doncs truquem de la ràdio per felicitar-te, Judit, que en fas 29, per si no ho sabies.
2: Regalar llet nostra.
0: Sí. Judit, ets aquí? Aquí no hi ha missatge ni res, eh?
3: No té pinta.
0: Fem un compte enrere de 3 segons i, si no, obrirem línies pel rebot, perquè casseu...
4: Gràcies. No cuelgues, por favor.
0: No cuelgues. Ha dit gràcies.
5: Claro, te está pasando la llamada.
0: Cada vegada més gent té aquest filtre.
4: Hola.
0: Hola, Judit. Hola. Judit, soc l'Ernest Codina, el que més matina per molts anys, carinyo.
4: Hola, moltes gràcies.
0: Hola. Escolta, tens un filtre de dins de les trucades que demanes el motiu, no? I en funció de, del que vulguin, l'agafes o no. Això està molt bé.
4: Sí, sí, sí.
6: Quin missatge has rebut? O sigui, què t'ha dit el filtre?
4: Doncs res, que em trucàveu per felicitar-me.
0: Has vist?
4: M'ha explicat tot.
6: Uau. Vale, vale, és que l'Ernest ha fotut una xapa després, així, que això per sort no ho ha rebut.
0: Sí, sí. Així ja està, donem la trucada de felicitació perfecta perquè el contestador ja li ha dit.
6: Clar.
0: Ja li ha dit.
4: Sí, sí, sí.
0: Escolta, una dona selectiva, no? La Judit, que...
4: Home, i tant.
0: Clar, en segons qui no parla. Hi ha hagut alguna vegada que el contestador aquest t'hagi deixat un missatge que diguis ara no l'agafo el telèfon?
4: I tant, moltes vegades.
0: Sí?
4: I perquè éreu vosaltres, si no, segurament tampoc l'hagués agafat, eh?
6: Ostres!
0: Cada vegada és més així la gent, eh? Jo, sí. No, el temps és tan valuós que no vols perdre en perill.
5: Anem tots de bòlit, al final dius, mira, no puc estar perdent el temps amb el telèfon, el telefonet, aviam qui truca.
0: Si l'has agafat és que ets oient habitual del Matina Codina i aquesta trucada t'està fent una il·lusió tremenda, no?
4: Doncs sí, molta il·lusió, la veritat que sí. Sí.
0: Quants anys portes somiant en una trucada del Matina Codina?
5: Ai, que bona pregunta. Sí.
4: Doncs us escolto més que res perquè el meu marit em va dir, hi ha un programa que és... La bomba.
3: Mira.
4: I des d'aleshores, o sigui, un parell, tres anys.
2: Sí, la seva veu, s'assembla molt la veu de la Bàrbara Padilla, eh? Atenció.
3: És la Bàrbara?
2: Sí. Ara, al no tenir-la, no queda la comparació clara i la gent a casa es queda amb les ganes de sentir la comparació.
0: Sí. I diguem-ne que l'expectativa que va generar el teu marit, el teu home, amb aquest consell d'escoltar-nos, s'ha complert?
4: S'ha complert al 100%.
0: Sí, molt bé.
4: Sou el millor despertador que hi ha.
0: Oh. Home! Mira que ets pilota. Això, teòricament, entres al sorteig d'un llet nostre, però estic per regalar-te-li ja directe, eh?
6: Exacte.
0: Perquè a mi no saps com m'agrada que m'ensabonin. M'encanta que m'ensabonin. Escolta'm, de part de la...
4: No, però és cert.
0: Sí, de part de la Sara i els teus pares, felicitats per aquests 29 anys, gairebé 30. No sé si notes ja d'una forma incipient la crisi dels 30, no? Allò, la pressió...
4: Una mica.
0: Sí, no? En què és concret, exactament? En allò de voler-te casar, de tenir criatures, no? De pagar...
4: Sí, exacte, una mica de tot ja, eh?
5: La pressió social.
4: Ja hem d'anar...
0: Sí. Sí, molt bé. Doncs espera't arribar als 40, que llavors ja entra...
4: Sí, no? Canvia encara més.
0: Ui, no, llavors, això ja és terrible perquè et comences a veure un avi, t'entra aquesta fervor de cop i volta per fer esport.
2: A mi em fa molt mal l'esquena. Sí. Vols que et regalem a tu el lot de llet nostra?
0: Sí, el necessito, perquè jo ara estic prenent molta proteïna per una dieta, però, per exemple, el calci l'he deixat com de banda. Bé, Judit, moltes felicitats. Diu a la teva família que t'estima amb tot el seu cor. La teva germana Sara, els teus pares, diu que estan molt orgullosos de tu, que t'estimen amb bogeria, que esperen que passis un dia fantàstic, ple de somriures i de moments especials. El primer moment especial te'l brindem nosaltres des del Matina Codina i no sé si n'hi ha algun altre que tinguis preparat per les pròximes hores, bonica.
4: De pla, doncs mira, estic aquí amb la família, amb les amigues, i un dia passat per pluja, però es gaudirà igualment.
2: Sí, home, sí.
0: Això vol dir que no treballes avui?
4: No, estic de vacances.
0: Bueno, ja aixecarem el país així, ja.
5: Aquest país no treballa ni Déu.
0: No treballa ni Déu.
4: Que sí?
0: Ja, bueno, un petonet des de la ràdio i entres al sorteig de llet nostra, entesos?
4: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: A tu per si comets.
4: Felicitats al programa, nois.
0: No canviïs mai tu, ni tampoc d'emissora.
2: Adéu, maquinària.
5: Adéu, Judit.
0: La Judit ha entrat al sorteig de 30 litres de llet nostra amb totes les seves varietats, dos packs de 4 potets de diversos làctics de llet nostra i també un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per començar el dia amb llet nostra. Amb el que vulguis acompanyar la llet i també amb el Matina Codina de fons que sempre anima una miqueta.
5: Ara.
0: Si voleu encarregar una trucada, què ha de fer la gent, Màrfuga?
3: Doncs ens ha d'enviar un correu a desperta@rac105.cat.
7: Molt bé, Mar.
0: Molt bé.
7: Ningú confiava que et sabies el correu.
3: Ja, m'heu posat a prova.
2: Quin serrell més maco, sembles de la CUP.
3: Gràcies, carinyo. Un altre cop per l'elogi.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Matina Cura.

0: fitxatge d'aquesta nova temporada, i ni més ni menys uneix dos grans artistes del nostre país, Ginestà i Nil Moliner, una cançó carregada de sensibilitat i també de desamor, perquè negar-ho. De seguida parlem del temps amb la Mònica Usart, que avui, ja sabeu, hi ha alerta per pluges importants.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
3: Doncs jo només sento la carretera.
2: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
4: Els docents mantenen la lluita al carrer.
5: La manifestació en defensa del català.
6: Els metges tornen a fer vaga.
7: Els usuaris de Renfe diuen prou.
8: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
9: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Matina Codina.
14: Pero parecen becarios, tú. La próxima vez que estén Ernest Codina y toda la tropa, yo no presento este programa, ¿vale? No tengo nada en contra de Matina, pero becarios no, ¿vale? Nunca más.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: sempre entra bé qualsevol de les cançons de Ed Sheeran, un artista 100% Raxen 5, aquí, una de les seves últimes entregues, aquest a Sisam. Un minut i dos quarts del matí, s'han acabat ja definitivament les vacances per molts i inevitablement torna la rutina, i això vol dir també en molts casos fer esport, però us proposem fer esport d'una manera original, diferent, creativa, immersiva. Alfa 5 comença el millor. Regala't un pla diferent. Vine a Alfa 5, al Centre d'Aventures Immersives de Barcelona, amb experiències immersives centrades en l'esport. Mònica Usart, això t'agradaria molt a tu.
1: Sí, que m'encantaria.
0: I ara estrenen un nou metavers ambientat en l'oest. Mou-te, desafia't, riu, corre a punta, en certa escala, juga i, sobretot, viu al màxim amb els amics, la família o els companys de feina. T'agradaria anar a Alfa 5 amb nosaltres, Mònica?
1: Sí, amb vosaltres, sí.
0: Doncs mira, a veure si ens conviden els d'Eurofitness.
1: Va, sí.
0: Alfa 5, la tornada que realment ve de gust. Reserva el teu pròxim pla a Alfa 5 XR Sports. Alfa amb F, 5 amb números, XR Sports sense la E, sports.com.
2: The game. Està plovent i no tinc cap pressa.
0: Anem amb l'última hora d'aquest episodi de pluges torrencials. Vinga. Que té en alerta tot el país, Mònica.
1: Sí, doncs tenim aquests avisos que s'estenen per pràcticament tot Catalunya, tret de punts de Ponent i de l'Ebre, i ara mateix on està descarregant amb més ganes és cap al Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, també hi ha alguns ruixats cap a l'Anoia, el Bages, el Penedès, la Vall d'Aran, i ara mateix ja hi ha acumulacions que superen els 40 litres per metre quadrat, per exemple,
0: a
1: Ripoll. 21 litres a Cunit aquesta matinada, 18 a Vilanova i la Geltrú. El tema és que les pluges han de continuar durant el matí d'avui, després a partir de mitja tarda aniran a la baixa i al vespre encara quedaran algunes restes d'aquests ruixats en punts de la costa i del prelitoral central, i en qualsevol cas, doncs, molta precaució, tot i que tenim aquestes 5 comarques amb aquestes restriccions més marcades, el Penedès, l'Alt i el Baix Penedès, Baix Llobregat, el Garraf i també el Vallès Occidental. Tot i això, la resta del país també aneu alerta. A més, a mesura que anem veient aquestes pluges, es van emetent nous avisos per temps violent. Per exemple, ara mateix en tenim un d'actiu al Berguedà, al Ripollès, al Lluçanès, a Osona i també la Garrotxa, amb pedres de més de 2 centímetres, ratxes fortes de vent, intensitat de pluja important, sobretot durant les dues properes hores, perquè ja s'han format aquestes tempestes, s'estan descarregant i es va veient.
3: Envieu-nos imatges, sobretot,
1: sí,
3: per passar-les a la pantalla de tots els espectadors.
4: Que no es veu a la ràdio, la pantalla.
0: Però ara ho estem gravant tot en vídeo, en els nous estudis de Raxen 5.
1: Sí,
0: estem gravant tot en vídeo, vull dir que potser un dia podries portar la pantalla, perquè la tens aquí.
3: Darrere teu, que tens la pantalla de Raxen 5, podem veure diferents poblacions de Catalunya passades per aigua.
1: Molt bé, baixen les temperatures també, amb vent de mestral i tramuntana, i a partir de demà més calma. Demà, la diada i el cap de setmana, farà sol i amb aquesta temperatura que queda més tocada. Ja no tornarem a tenir aquella calor intensa.
0: Doncs tots els que us vulgueu anar a manifestar, no cal que agafeu el paraigua, i els que aneu a la Costa Brava, que sou la immensa majoria, doncs, afortunats amb aquest pronòstic meteorològic de la Mònica Usart, que vivim en un país collonut, Mònica, que passem d'un extrem a l'altre, i els meteoròlegs no viviu avorrits aquí. En quin país hauries d'haver nascut per tenir una feina de meteoròloga bastant avorrida? Hi ha algun país així on no passi mai res?
1: Mai dels mais, sí. Ostres, no sé.
4: Però l'africano, i los negritos pobres no
1: li caben nunca. Una zona on hi hagi desert. Claro. És veritat que aquí hem tingut gairebé 4 anys de sequera, que m'he avorrit bastant, també t'ho haig de dir.
0: També un meteoròleg que fa el temps del desert, que per les zebres, vull dir, que no sé.
4: Per 6 beduïnos allà escoltant, que deuen escoltar Raxen 5.
5: Allí se lo comen a los meteorólogos.
6: D'aquí està la meva crítica cap a la Mònica quan ens explicava el temps que feia sobre el mar. Està plovent sobre el mar.
1: Tenim no sé quants vols cancel·lats ara mateix al Prat, a l'aeroport, per culpa de les tempestes que hi ha al mar.
4: Ara
1: què?
4: Ara què has de dir?
1: Tant de bo tinguessis un vol avui, tu.
4: Ullo!
6: Afectats...
4: Com per dir, perquè caigui, diu.
6: Afectats 4.
1: No, 30 cancel·lats hi havia, de vols?
6: Bueno, tots inventats.
5: Si era algú que marxava de vacances avui, que es foti.
4: Que es foti.
0: Però
6: és una fake news.
0: Amb que ho sàpiguen a la torre de control ja n'hi ha prou, no? Vull dir, els passatgers...
6: És que sempre estàs amb mi, Ernest.
0: No, vull dir,
6: sempre d'acord.
1: Sou com molt amics.
0: Si ho saben a la torre de control, que entenc que l'aeroport del Prat deu tenir el seu propi servei de meteorologia. No?
6: Exacte.
4: No posen Raxen 5 per saber el temps que fa.
1: Ells ja són experts, els pilots tenen molt coneixement en meteo.
4: I zumban mucho, eh?
6: Doncs llavors no sé què fas.
5: Tot el dia zumbando, los pilotos y las azafatas están todo el día de la que te pego.
4: I també hi ha pilots dones i azafatos homes.
5: Com va pilotar? O sea, a duras penas saben llevar un coche, com van a a llevar un avión.
4: Tot el que dius
5: va llevar una mujer un avión.
4: Tan incorrecte.
5: Un autobús, vale, porque l'autobús al final, bueno, va por la calle.
0: Censura't, cariño, censura't.
5: Sí, sí.
7: Pensa perquè el deixen venir.
8: És que no tiene espejitos para pintarse mientras está conduciendo.
4: Claro. És que aquest sembla el xiringuito, això. És el nodo, aquest programa.
5: Bueno, a veure, podria ser, perquè no hay que aparcarlo en l'avió.
0: Escolta'm, no, que ens truqui un pilot d'avió o pilot retirat d'avió o...
4: Aquesta hora estan llevats, sí.
0: O pilota.
4: Una pilota, la bimba.
5: Truca tu, Alan.
6: Sí, senyor, efectivament, la bimba.
7: Estaran pilotant.
6: L'esfèrica, que ens truqui una esfèrica.
0: Que, no, però que no estan pilotant tota l'estona, Mar.
7: No,
0: estan
7: no diu, estarà ara despert. I com, alguns sí, perquè hi ha avions i ha pel cel.
0: O hostessos o hostesses, no? A veure si aquesta llegenda, aquest estereotip, aquesta cosa que sempre diem que hi ha tant de fica-treu allà dalt als núvols, sí, és cert o no?
4: De tot el que s'ha parlat de meteorologia, d'avisos, de prediccions, de tal, t'interessa? Lo guarro, tu.
7: Zero. A mi em sembla molt sexy un pilot. O sigui, no? El fet de pilotar una avió amb l'uniforme.
0: Cada vegada que volo, baixo enamorat d'una hostessa, jo. Mm. No, és veritat, eh? No li dic mai, però em passa.
4: No, és que
0: estic tocat els primers 10 minuts.
7: A les pel·lis els avions es lien, eh? La gent té històries allà.
0: A mi no m'ha passat.
7: Perquè no els hi dius, t'has de llançar més.
4: Has de buscar la sortida d'emergència.
0: Sí, quan vinguin amb el carrito, no? I diguin què vols, et vull a tu.
8: A mi el que més m'intriga dels avions és quan vas a fer caca i tires de la cadena. On se'n va tot aquell?
4: A sobre de la gent que viu a Albània, per exemple.
7: Fa un soroll que fa por, eh? És xulo, eh, fer caca a un avió.
4: Sí. Se va molt ràpido, el sorollito, eh? I sé jo. Verdad, que pega una persona.
8: Va parar tot allò.
4: Claro. El que estic, jo sempre intento, si passem per sobre de Madrid, cagar en aquell moment, perquè m'asseguro que cau allà al mig.
8: Però has de fer el vàter, no la finestreta, eh?
4: Jo ho faig on vull.
7: On pots, cagueu els avions. Jo una vegada sempre.
8: Jo sí, per norma.
4: Però una vegada anava en tren i també vaig cagar per la finestra.
7: Ah, jo una vegada, m'encanta.
0: Però fixa't, Mònica Bosart, o sigui, cagueu els avions? No? Ella, si presentés ara mateix als matins de TV3, seria la pregunta que faria els espectadors. Cagueu els avions? Tu no veig.
7: Per què no? Segur que participaria molta gent, perquè és una cosa que ens passa a tots.
0: Tu
7: mai has fet caca a un avió? Jo crec que no. No, em sembla que no. Potser quan tornava al Senegal, perquè vaig tornar molt perjudicada, potser sí.
4: Ui.
6: El Cazorla va fer caca en un avió just quan enlairava.
5: Mentre s'enlairava, Mònica.
6: S'havia d'agafar les parets i tot.
5: Estava, tot l'avió estava assegut, llums tancats, i jo estava molt apurat, i al final vaig dir, bueno, tu sí, això no és en l'aire, jo hi vaig anar corrent, i l'hostessa em va dir, senyor, no puede levantarse, i vaig dir, que me cago.
4: I llavors em va deixar. Que parlaves en idioma de Senegal, també, i dic, que me cago.
0: Bé, hi ha moments en què hauria de tallar la conversa, però en aquest cas m'interessa tantíssim que no.
7: Sí, t'hem vist molt ficat.
0: Caca i avions.
4: Sí, sí.
0: És un win-win. No hi ha un tàndem millor.
7: I hostesses.
0: Gràcies, Mònica Bosart.
7: Apa, adéu.
0: 9:36, demanem disculpes a tots els oients que us heu sentit ofesos per aquest espai que acaba

0: Aquesta cançó la posarem aquest dissabte a la Festa Major de la Roca del Vallès. Gira RAC 105 amb l'Enric Fons i el mateix Ernest Codina a partir de la 1 matinada a la carpa instal·lada a la plaça Sant Jordi. No hi falteu, organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès. 5 minuts i 3 quarts de 10. Ara compartim amb vosaltres una polèmica que ens acaba d'arribar a la redacció des de la Torre Eiffel de París. Hola, Sergi,
1: sí.
0: Ferrer.
1: Sí, senyor. No des de l'altra Torre Eiffel, des de la de París. S'ha liat fort perquè a París els treballadors de la Torre Eiffel han fet vaga perquè acusen de misogínia, de masclisme, l'empresa municipal que gestiona el monument aquest. És a dir, una empresa que ho gestiona, que s'encarrega, suposo, del manteniment, de la neteja, de tot això.
2: Sí.
1: Què va passar? Que el dissabte passat van visitar la Torre Eiffel un centenar de membres d'una secta hindú.
0: Oh, shit.
1: Una secta hindú que tenen, com entre les moltes normes del seu grup religiós, no poder creuar la mirada amb una dona, que és una cosa molt del segle XXI. Llavors, què va fer l'empresa aquesta? Va dir, doncs...
0: Jo no formaria mai part d'aquesta secta.
1: No, és que tu és que no passes ni el formulari de sol·licitud i ja l'has cagat allà. El que va fer l'empresa que gestiona la Torre Eiffel, saps què va ser? Va dir, a veure, totes les dones que treballen a la nostra empresa, aquell dia, que no vinguin a treballar. I ho van canviar per homes. Hòstia. Perquè així la secta aquesta no es creuria amb les dones.
2: Ah,
1: això ha arribat a instàncies i a la resta de treballadors doncs, han fet una vaga argumentant que tu no pots cedir davant d'unes pràctiques tan absurdes, tan antigues i tan injustes, retrògrades, masclistes.
0: I al final és una mena de coacció també cap a la gent de la Torre Eiffel. No sé si va haver bescanvi econòmic, no sé si ho diu la notícia Sergi Ferrer, perquè aquesta gent, a vegades les sectes no, tenen molts diners perquè a tall de xupòpters treuen tots els calés de tots els integrants d'aquesta secta.
3: Exactament. Exacte. I potser hi havia dones que deia, mira, mentre cobri la jornada, però, escolta, em quedo a casa i això que descanso.
1: Aquesta és l'altra. Si ara vingués, per exemple, imagina't, una visita de gent molt rica i diu, no, sí, no vull veure cabezons. El Xavi i jo ens quedem a casa,
2: sí,
1: però a mi, si em paguen el dia, igual no m'importa tant. Però en aquest cas, clar, hi ha el tema que és el masclisme, totes les religions, perquè, per què no dir-ho, pràcticament totes, sinó totes, són masclistes,
2: sí,
1: i al final hem de començar com a remar cap a una certa normalitat o cap a eliminar totes les religions. A mi ja depèn de quina hora del dia que em preguntis.
0: Si no hi has d'anar expressament, no cal anar-hi a la Torre Eiffel. Ja està, no? Vull dir...
1: Hi heu anat o no? Jo vaig pujar caminant.
4: Jo mai. Què
1: dius? És tonto.
3: Però per què no vas anar per les escales?
1: Hi havia molta cua. No. Idiota. Hi havia molta... Per fora, com a l'Spiderman.
4: És bona, l'Alstia.
1: Sí. Avui l'Alan està increïble.
4: Per fora, com si anés caminant la...
3: Sí, ja ho
1: entenc. Sí. Doncs, de res.
0: Tremenda notícia des de París.
1: Sí, us ha encantat, eh?
0: Gràcies.
1: Ja em marco jo el visto.
5: A mi me gusta cuando la ilumina por la noche, en días especiales.
4: Ah, brutal.
5: Claro, me hacen figuritas, banderas. Dice, mira, hoy la bandera.
6: Sabeu què es veu des de l'alt de la Torre Eiffel?
4: No.
6: Toronto entero. No.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
2: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de l'AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
4: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Esclar, i que...
5: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
7: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
12: Gran ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. Els millors. RAC 105.
13: Yo guys,
14: what's up?
13: Another
14: a
13: RAC 105 Matin.

0: Ambient festiu i de fraternitat al Matina Codina. Comunitat matinera en marxa amb Another i aquesta cançó electrònica brutal que es diu Talk to You del duet neerlandès Another. 9 minuts i les 10 del matí som al Matina Codina en aquest dia de pluja en què nosaltres hi posem bon rotllo i un somriure. Si no, companys.
1: I tant.
0: I aquesta hora del matí saludem l'Albert Pedrol.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Per conèixer l'última hora esportiva. De fet, comencem amb una notícia que tot just s'acaba de conèixer, que és que Carlos Alcaraz ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units.
3: Se ha agotado.
2: Sí.
3: Llevo 5 hores jugando, macho.
2: 4 hores i mitja de partit. Carai. El partit ha acabat a 3:45 de la matinada a Nova York. Ha perdut Alcaraz en 5 sets i a l'últim set s'ha resolt el Super Tie Break. El seu rival, Ben Shelton, l'ha guanyat a més amb un ace a l'últim punt.
4: Ostres, quina ràbia fa això.
2: Sí. Nosaltres estàvem plorant.
0: Com estàs, Carlos, després d'aquesta derrota in extremis?
3: Estoy hecho polvo.
5: Jope.
3: Me he hecho un poquito el chulo en algún momento del partido.
2: Sí, com sempre.
3: Pero bueno, ahora ya llevo el pelo largo.
4: Es verdad, está con más guapo.
3: Y la barba, tío. Que me voy a ir de fiesta, tío.
0: Exacte, sí, senyor. Sí, senyor, perquè el partit ha acabat a 3:45 de la matinada i ja sabeu que Nova York és la ciutat que mai dorm i l'oferta d'oci nocturn és ampla i diversa.
3: Yo lo de after, tío.
4: Está com molt mascle ara, l'Alcaraz.
6: Mirad, está... Déu-n'hi-do, l'Alcaraz. Ara està com més home, oi?
4: Abans semblava un nen.
6: Abans era un nen, així feitadet, amb el cabell i tal, més curtet.
4: Marta, calma, una mica.
3: És que ara és un mascle.
5: No t'agrada, no?
0: Necessites una alegria, Marta, que vas un pèl passada.
7: Ha baixat muscularment per això, eh? No sé si li han recomanat, però abans tenia uns braçots com
5: l'hi tines. És mono, a mi m'agrada.
7: Ara no tant.
0: Bé, alguna cosa més sobre l'US Open?
2: No, que vaja, que s'han rebentat el rècord, perquè fins ara l'últim partit, el partit més llarg, havia acabat a les 2:51, doncs bé, ara més de 3... Dos quarts de quatre de la matinada. Per tant, més de mitja hora.
8: I contra qui jugarà ara el Ben Shelton?
2: El Ben Shelton contra Francis Tiafoe.
8: Ah,
2: a la semifinal. Toni, m'has volgut enxampar i no has pogut.
0: Bé, anem al futbol. Perquè ahir hi va haver la primera jornada de Champions. El Real Madrid ha debutat amb victòria, però és veritat que s'ha endut ja, diguem-ne, la plantilla, els primers xiulets del Bernabéu.
2: Sí, perquè va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però va jugar molt malament i l'Inter va ser molt superior. I llavors em preguntaràs, coi, per què va guanyar el Real Madrid?
4: Pues porque hemos ganado mejor y está en punto.
3: Pues claro.
2: Per dos motius, José. Perquè Thibaut Courtois va salvar el cul novament, com en els últims 2 anys amb Xavi Alonso, Arbeloa i tots els que han vingut.
4: Para eso le pagamos.
2: I els regals de l'Inter de Milà, que va propiciar els 2 gols del Madrid. El primer el va fer Kylian Mbappé després d'una pífia del central Bissek, però la segona pífia, el segon regal, és el que a mi em crida l'atenció, perquè sembla que el Bernabéu els porters tenen com una mena d'encanteri, que tot el que toquen ho fan malament. El porter valencià, Josep Martínez, es va empassar una pilota, es va fer un embolic.
4: Josep.
2: I Fede Valverde va marcar el segon gol.
0: Tenen de fuster més que de porter.
2: Sí, doncs és porter.
7: Martínez i hermanos, no?
2: Exacte. El que dèiem, van haver-hi xiulets, però la poca paciència del Bernabéu no preocupa Mourinho.
4: No preocupa nada.
2: Que va acusar atenció als periodistes de fer-ne un gramassa.
9: Penso també que a vosotros os gusta. ¿Vos gusta este tipo de preguntas? A ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué. Nada.
2: Nada, ya está.
6: Pues claro que no, porque es el mejor. Y la afición, pues puede decir lo que quiera.
4: No preocupa de nada, esto son cosas siempre de la prensa.
6: Jugando mal hemos acabado ganando.
0: M'agrada molt aquesta versió marrullera, que no deixa de ser l'essència de José Mourinho, que mai té la culpa.
4: No, la prensa siempre busca el tema para crispación del enfado de la gente, pero no preguntan por qué no ha pitado el VAR el penalti del Betis.
2: Escolta'm una cosa.
0: Pilotes fora.
2: Tomás Roncero, que està molt emprenyat amb la gent que va xiular al Santiago Bernabéu. Els ha enviat aquest missatge.
10: Que son 10.000, son 10.000, déjate.
11: ¿Tantos?
10: Por decirles sí, que disfruten más de la vida primero.
11: No hay tantos,
10: que sepan que están en el campo del mejor equipo de la historia del fútbol.
2: Sí,
10: y
2: bueno,
10: que si les gusta tanto, pues que dejen paso a otros que matarían por estar ahí para animar al Real Madrid.
0: Sí, veuen aquest Barça i es posen nerviosos ja.
2: Sí.
0: Si al final a tots els mals acaben al mateix lloc.
2: 4 jornades de Lliga i una de Champions. Estem al setembre i mira com està aquesta gent.
0: El pròxim partit del Madrid a la Champions, qui és? Ho saps, això?
2: No, però mirem ràpidament.
0: Per saber si...
4: Lo importante no es cómo empieza la competición, sino cómo acaba, que es con el Madrid ganando la Champions.
0: Claro. I avui a 3:45 de la tarda, sí, el Barça rep el Feyenoord al Camp Nou.
1: Sí, sí, vinga.
4: Primer partit de Champions, Roma-Madrid.
2: Roma-Madrid, eh?
5: Olé,
2: Roma-Madrid.
4: A Roma, re. Se come buena pizza, en Roma hi va ser buenas pizzas.
2: Se dice pizza. Farà re, no farà re la Roma contra el Madrid. Però vaja, escolta'm una cosa. Avui, 6:45 de la tarda, Camp Nou.
5: Home.
2: Lamine Yamal serà, com sempre, encapçalarà el Barça. Ahir va dir que el vestidor va boig per guanyar la Champions. I també, Munir va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or. El cas és que abans d'ahir Mbappé va repassar els mèrits que havia fet per endur-se el guardó, va treure pit del que havia fet, que bàsicament és fer-ho bé al Mundial perquè no ha guanyat res.
4: És història, estic mirant.
2: Exacte.
1: Dilo, Kilian.
2: Com era? Jugar a hacer el tonto?
4: No, yo voy a jugar a ser el tonto, voy a decir que yo mejor.
2: Exacte.
4: ¿Cuántos goles marcó ayer Rafinha y Dembélé? No, marcaron.
7: És que no vaig jugar.
1: No vaig jugar i Mbappé.
4: Ja està, però jo marcaro.
2: Doncs bé, Lamine Yamal va optar per un to molt diferent.
11: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. El puesto de trabajo no me va a poner a suplicar nada.
0: Un Lamine Yamal que ahir va dir que està en el seu millor moment.
2: Sí,
0: que està molt content, que les males cares aquestes que li hem vist era per la calor.
2: Sí.
0: Va dir, i que la responsabilitat de ser un dels capitans tampoc és que li pesi gaire.
2: No, amb 19 anys. Sí, sí.
0: I que el més important, que està encigaladíssim amb la Champions.
2: Sí, ara.
12: Tenim moltes ganes de guanyar la Champions.
5: Sí, es nota.
12: Finalment és igual el que ha dit la gent, bro.
0: Molt bé, bro.
4: Molt bé, hijo, bien dicho. Va,
0: per cert, Pedro, qui diries que és el ferm candidat a guanyar la pilota d'or de tots els noms que hi ha sobre la taula? N'hi ha algun que tu destacaries especialment o no?
2: Rodri, Lamine... I hi ha gent que no descarta Messi, fins i tot.
5: Sí. Ferran.
4: Moltes gràcies.
2: Ferran Torres, espero... Si Ferran Torres guanya la pilota d'or...
5: La meva única il·lusió...
2: Tanquem la paradeta i fotem el camp de tot arreu.
1: És una vergonya.
0: Això ho voten periodistes de tot el món?
2: Periodistes, també aficionats. Sí, sí, la és una mica...
5: Doncs jo votaria el Ferran.
13: Escolta'm, Pedrerol.
2: Digues.
0: No.
1: Padrol.
0: Padrol, no Pedrerol.
13: Hi ha algun jugador de l'Espanyol candidat a guanyar la pilota d'or?
2: Espera que ho busco,
4: A veure, anem a fer la gracieta ara de buscar si hi ha algun jugador, no?
2: No, Gonzalo, no hi ha.
4: Saps perfectament que mai un jugador espanyol ha anat convocat.
13: Doncs llavors que el guanyi un del Madrid.
0: Perdona, perquè entenc que d'aquesta selecció de candidats a guanyar la pilota d'or n'hi deu haver algun que és per omplir la llista, no?
2: Sí, mira,
0: ahir vam passar la llista i hi havia 25.
2: Sí.
7: Hi ha algun comodí que dius, va,
1: i per exemple, Vinícius, per què? Si no han guanyat absolutament res.
2: ¡Eso es racista!
1: No ha fet res en Brasil.
4: ¡Qué racista, macho!
7: ¡Qué asco me da, Sergio!
4: ¡Qué asco!
1: No lo diu per negre, lo diu per tonto.
7: ¡Cállate ya, desgraciado!
0: L'any passat, perdona, recordem que a la prestatgeria de la seva habitació ja té un magnífic i meravellós balón de playa.
4: Exacte. I està a Cobercí, per exemple.
2: Està a Cobercí,
1: Gràcies! No sabia que estava la pilota.
2: Sí,
5: felicitats.
0: Com pot ser que no sàpiga una notícia tan important?
1: No sé, perquè fem bromes sempre i pensava que era una broma.
2: No, estàs.
4: I està a Cucurella.
2: Està a Cucurella.
4: Viva Cucurella.
5: Jo crec que guanyarà el Messi per nostàlgia i tal.
2: Sí, està Julián Quiñones, que és el mexicà, no? Aquell que juga a la selecció de Messi.
4: Home, va haver un mexicano en esto.
2: Sí,
4: saben jugar a los panchitos.
1: ¿Qué dius, por favor?
0: Deixeu-me...
2: João Neves...
0: Quin diries que és
2: el... Random,
0: quin diries que és el jugador més de... Perdoneu el barbarisme, més de relleno que hi ha en aquesta llista.
2: Home, jo crec que Julián Quiñones...
1: Sí. Sembla un personatge de Martina Codina, no?
2: William Pacho, jo crec que...
4: La Mar té un favorit, la Mar.
5: A mi m'agrada... Cavicha... Cabrastakelia. Aquest guanyarà.
4: El Cabrasquelli.
5: Estic
4: jugant al PSG.
0: Crec que amb aquest titular podem tancar la secció d'esports. Albert Pedrol, molta gràcia.
2: Sí, per cert, un dia repassarem els números del PSG de Luis Enrique, ¿vale? Que avui m'ho he deixat, però vaja. Està fatal el PSG de Luis Enrique.
4: Vamos a apuntar el dia 9 de setembre a les 9:59.
2: 4 partits sense guanyar consecutius. 4 partits. No. Hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Ha passat.
2: Final d'una era, Luis?
4: Bueno.
2: S'acaba això.

0: la Codina. Només a RAC 105.
1: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita Control Horari.

0: cançó que encaixa i quadra perfectament amb els meus gustos musicals. T'ho mandaria ara mateix de festa, a les 10 i 10, eh? I... així t'ho dic. Ugel i Solto, una unió que ha desembocat en aquest fantàstic hit que ha monopolitzat les pistes de ball durant bona part de l'estiu. Jamaican Bam Bam. Parlant de coses que porten ritme, benvinguts al Matina Codina. Ei. I bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia, Codina, què tal?
0: Com portes l'èxit que està generant tots els racons d'aquesta redacció el teu nou serrell?
1: Tothom m'atura, tothom em diu, sí, em puc fer una foto amb tu, ets una persona nova, que guapa. Gràcies des d'aquí a tot el recolzament que rebo. Sense també, vosaltres no seria possible.
0: També és veritat que amb aquesta cara bonica que tens, qualsevol look hi queda bé.
1: Oh, que maco, bé, sí. Gràcies.
0: Bé, 10 i 11, eh? Avui sí? És dimecres ja, setmana curta de 4
1: sí,
0: dies.
1: Demà
0: és una mena de divendres. Que per arrencar la temporada va bé tenir així una setmana tonta ja.
1: Ens agrada.
0: I al matí recordant el que fem aquesta hora, com cada dia, és repassar les commemoracions de la jornada que toca. Avui és 9 de setembre. Endavant, Marc Pugà. Sí.
1: Comencem escoltant Michael Jackson, perquè avui fa 24 anys de l'últim concert del Michael. Va ser poc abans de l'atac a les Torres Bessones i per això no va tenir massa repercussió, perquè era una notícia que va venir després, per desgràcia, que va fer més ressò.
0: Ho va eclipsar tot. Aquest divendres farà 25 anys d'aquells malaurats atemptats.
1: I escoltem Otis Redding, i és que avui faria 85 anys el famós compositor, cantant, guitarrista i pianista de soul nord-americà.
0: Quina veu i quina cançó, mare meva.
1: Epa, bona notícia! El 2001, primer matrimoni civil a Espanya entre una transsexual i un home d'Igualada.
0: Doncs també fa 25 anys, eh?
1: Sí.
0: Bueno, no, és que no fa tant, aquí hi havia una dictadura,
1: no, no
0: Marc Puga,
1: no
0: vull dir que fa poc
1: és
0: que hi ha hagut l'autèntic destapé.
1: Escoltant Imagine de John Lennon, perquè el 1971 va veure la llum l'icònic àlbum que contenia aquesta pedazo de cançó.
0: Una cançó que s'ha convertit en un himne pacífic, que en un temps de guerra com els que estem vivint, doncs, sens dubte, és més necessari, es fa més necessari que mai. Me gustas mucho, Mar.
1: Tu sí que me gustas. Avui és el Dia Mundial de la Bellesa. Per això m'he tallat el cabell. Bellesa en ve alta, no en ve baixa. Per tant, bellesa de belleza.
0: Ara fa dies que penso que m'he de fer un tractament. Mira, hi vaig a la barberia a fer-me la barba i a tallar-me les puntes. Però fa dies que penso en injectar-me àcid hialurònic aquí a les bosses dels ulls.
1: Aprofiteu avui, és
0: perquè,
1: un dia de mimo.
0: Bueno, és que al final, tu et mires al mirall i et veus bé. Et veus vell o vella, no?
1: Oh.
0: I automàticament es dispara la teva autoconfiança,
1: sí,
0: la teva seguretat,
1: sí,
0: i brilles.
1: I el teu dia depèn d'això. Per tant, estimeu-vos, sí, i us heu d'agradar, sigueu, sí, com sigueu, sempre.
0: Si voleu traspuar magnetisme, cuideu-vos.
1: L'heu de
0: per
1: creure.
0: Per cert, obrim tema del dia, Marc Puga. Però ja. Avui us preguntem quina és la persona que trobeu més guapo o més guapa del planeta Terra.
1: M'encanta.
0: 608-717-141. Persona que trobeu més guapo o més guapa. 608-717-141. Quins famosos no en digues.
1: I que ho justifiquin, que ens expliquin per què, no?
0: Sí, sí, sí. I a més això de la bellesa és tan subjectiu.
1: Per això, ara veurem.
0: 608-717-141, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs famosos molt guapos tots, i mira, tots homes avui. L'Adam Sandler, actor, avui fa 60 anys. També el Hugh Grant en fa 66. El presentador Jesús Vázquez, avui en fa 61. I parlant de bellesa, que bella és la seva música. Michael Bublé, avui en fa 51. Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place... Ara.
0: Una veu perfecta. Let it snow, let it snow, let it snow. Sí que és casualitat que en el Dia Mundial de la Bellesa naixés aquesta, no?, aquesta gent tan guapa.
1: 100%.
0: Bastant,
1: quina casualitat.
0: Fotent una mica de ràbia i tot. It's beginning to look a lot like... Hosti, quina veu tan càlida. És
1: tan
0: que és perfecta,
1: sexy,
0: la veu de Michael Bublé. La
1: bon
0: mare
1: Nadal.
0: Cal de matricular. Bé, és un quart d'onze del matí. Fins aquí les efemèrides i commemoracions. Marc Puga, bones festes.
1: Bones festes, 83 dies queden.
0: No sé si ets una estrella de l'arbre de Nadal.
1: Ara!

0: cançó que s'adula sempre, que aquest any farà 15 anys, Floraida, des de Miami, amb la veu de l'australiana Sia. Una combinació perfecta, un d'aquells plats que dius, hòstia, tu, està fet a mida. Wild Ones, dedicada a nosaltres, que som els més salvatges del matí. 8 minuts i 2:15. Tenim una pel·li molt xula que s'estrena demà al Cinema Girona de Barcelona.
1: Ara!
0: Aneu als Cinemes Barcelona de Girona perquè serà un liu, això, eh? Es diu La Forastera. I us convidem a la preestrena. Estic fent temps perquè estic buscant la informació.
1: Ah, vale.
2: Ah,
1: és la del Lluís Omar, no, la pel·lícula?
2: Sí.
1: Cinemes Girona, que estan al carrer Girona. Veus?
2: Veus?
1: A l'Eixample.
2: Tot quadra.
1: De la Lucía Aleñar Iglesias, que és la directora.
2: Sí.
1: Zoe Stein i Lluís Omar són els protagonistes.
0: Efectivament, i la protagonista d'aquesta pel·lícula perd la seva àvia durant les vacances d'estiu i durant el dol d'aquesta mort, el que fa la protagonista és començar a vestir-se com ella, a imitar-la, perquè estarem d'acord, companys, que hi ha persones que encara que marxin de la nostra vida, doncs no deixen mai de ser amb nosaltres i deixen una empremta absolutament inesborrable.
1: Total.
0: Si voleu una entrada doble per veure aquesta preestrena d'una pel·lícula que ja es veu que és punyent, per anar demà dijous al Cinema Girona de Barcelona, ens heu d'explicar via àudio al 608-717-141 què recordeu de la vostra àvia. Una frase, una gesticulació, un aprenentatge de la vostra àvia, dels vostres avis. 608-717-141, vés pensant molet. Mentrestant, anem al WhatsApp, que hi ha molts comentaris als nostres oients. Missatges com aquest. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, Matina. Doncs mira, la meva àvia, una de les coses que em va dir abans de morir és: no t'arrepentiràs mai del que has fet i t'has equivocat, sinó de les coses que has deixat de fer. Per tant, viu la vida.
0: Sí.
3: I així ho he fet des que va marxar, el 2002, ja fa molts anys, i la trobo encara molt a faltar. Vinga, felicitats pel programa.
0: Per tant, no et penedeixis del que has fet, sinó del que has deixat de fer. Aquesta la vas dir l'altre dia a tu, Marc Puga.
1: Això li vaig dir a Toni Clapés l'altre dia.
0: Bueno,
1: sí, li va agradar.
0: Perquè tu tens un trenar d'àvia, també.
1: Exacte.
0: Més comentaris. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Codina i companyia. Pues jo, més que un missatge, una actitud que la tinc gravada a foc al cap, i és la felicitat que transmetia el meu avi Joan. El meu avi Joan era una persona super feliç, tot i les coses que passaven, que va passar, i ostres, això ho tinc, és com un camí de vida, no? Intentar ser el més feliç possible amb el que som i amb el que tenim. Vinga, una abraçada. Felicitats.
0: És que molts avis les van passar més putes que caïm,
1: sí.
0: Que van viure la guerra, la postguerra, aquestes coses.
1: Té tota la raó aquest oient. Jo ara, a vegades ho parlo a casa, sí, perquè ara ens queixem de cosetes, a vegades, jo la primera, de tonteries,
0: sí.
1: I penso molt en els meus avis, en els dos que encara tinc, per sort, i els dos que ja no hi són, i dic, uau, la vida que van tenir tots quatre, perquè els quatre van tenir les seves, i mira, i tenen, vull dir,
0: sí, veus?
1: Van morir molt
0: no,
1: gran.
0: No queixar-se tant.
1: No queixar-se tant, i les van passar putes,
0: sí,
1: perdó l'expressió, i eren feliços i no es queixaven d'aquesta manera, i penso, uau.
0: Jo, quan penso en les meves àvies, penso en la resistència. Eren dones molt fortes abans, no?
1: Sí.
0: I que tenien aquest valor de la bondat,
1: sí, sí,
0: de la constància. Per desgràcia, aquella època havien de carregar elles soles amb la família moltes vegades, i això les va convertir en autèntiques superheroïnes. Per tant, un homenatge, com fan a la pel·lícula, a totes les àvies. Va, un altre missatge i ho deixarem aquí. Hola, bon dia.
5: Bon dia, matineros. Soc Natxisca, mallorquina, aquí afincada a Barcelona des de ja fa anys i panys. Vos escolto cada matí perquè sou els millors i alegrau molt, molt, molt el camí en el matadero.
0: Gràcies, guapa. Gràcies.
5: Pues la frase célebre de la meva predina que m'ha quedat gravada és la següent.
0: Aviam.
5: Val més riure que plorar i que el cul de l'ase anar a besar.
0: Val més riure que plorar i que el cul a l'ase anar a besar.
2: Boníssima.
0: Per tant, una mica a les penes punyalades, no? I anem rient una mica.
1: Absolutament.
2: Doncs m'agrada que visqui a Barcelona, però que no hagi perdut aquest accent tan marcat,
1: de
2: Mallorca.
1: Ja, és veritat.
0: Home, només faltaria. Què passa, que si tu anessis a viure a Mallorca, de cop i volta xerraries mallorquí?
2: No, però és veritat que jo, des que vinc més a Barcelona, estic perdent aquell accent tan característic d'Osona.
1: La teva essència, eh?
2: Mira que jo el tenia bastant més
0: marcat. Tens un accent de tenir un John Derry a casa aparcat. Bé, doncs escolta'm, aquesta pel·lícula que s'estrena el divendres, demà preestrena, gratuïta pels oients del Matina Codina, que guanyin aquestes entrades que tenim per anar a veure La Forastera. 608-717-141. Una pausa i tornem avui amb l'Arnau Mulet, que ja corre per aquí, i farem un concurset del Mulet per encertar,
2: sí,
0: un artista que s'amaga enrere les pistes que aniràs donant.
2: Sí, atenció, perquè he canviat una mica el funcionament, eh? Ho anirem descobrint al llarg de la secció.
1: Sí,
2: el tu dic en antena directament, eh?
0: Novetat de la temporada. Hòstia, doncs no us ho perdeu.
6: Martín a Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
8: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac o moda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris o moda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
11: El precio de la vivienda que se ha disparado.
12: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
13: Te tu parecen becarios, tu.

0: Una cançó happy d'aquelles que evita que caiguis pel precipici de la son i la mandra en matineres. El Matina Godina, Justin Bieber i el seu primer gran número, aquest Baby Baby, de quan tenia veu de tenir 4 anys. Directe, RAC 105. Bon dia, Arnau, molet, guapo.
1: Què passa, com esteu, família? Topeu o què?
2: Molt bé.
0: No tan bé com tu, que diuen els cunyats.
1: Ai, sí. Bueno, si jo t'expliqués, Ui. Si no fos...
0: Sí.
1: Això també és molt
0: pots comptar, anem fent.
1: Anem fent. Sí. Farem quatre sortides aquests dies, tampoc no, sí. No anem de vacances.
0: Avui la gent que no sap què dir-se, que és el nostre cas, parla de la pluja.
1: Sí.
0: Sí, ja era hora que plogués, que refresqués una mica.
1: Però...
0: És que portàvem unes setmanes, tu...
1: Pel que sent, no ha plogut el que s'esperava, eh? No sé si esteu al cas d'això, però s'esperava que plogués una mica més del que ha plogut, però no passa res.
0: Doncs coses que passen, no?, en el pronòstic meteorològic. El temps no és una ciència exacta.
1: L'aigua no ve mai a gust de tothom.
0: Vinga, Molet, torna al concurset del Molet, però amb algunes modificacions, perquè és una nova temporada i hem de fer veure que hem canviat coses. Sí. Va, aviam, explica'ns.
1: No, bàsicament, no sigui ara. Abans explicava la història d'un grup, començava des de que es van conèixer, tots es coneixien a l'institut, per tant, tot això m'ho saltaré directament. Us
0: foties unes xapes tremendes.
1: El que farem serà anar deixant pistes concretes, val?
0: Ja d'entrada.
1: Per tant, si vol trucar algú ja, que truqui i li deixem anar la primera pista,
0: al
1: 902 47 705, si no jo les aniré dient a poc a poc.
0: Ah, truquen...

0: truca'ns al 902-477-105.
1: Què guanyen?
0: Si vols respondre... Home, la tote bag del matí, a Codina.
1: Una de les tote bags...
0: Sí, per anar al gimnàs, per anar a comprar el pa. Per anar a comprar el pa.
2: I són maques, eh?
0: Per posar-hi, doncs, jo què sé... l'odi que propines cap a la teva ex, per exemple.
1: Uau!
0: No sé, posa-hi el que vulguis.
2: T'ha sortit de l'ànim, això.
0: Records, el que sigui. Va, Mulet, va, comença.
1: Vale,
0: la primera pista.
1: 977-105.
0: Vinga.
1: A veure, parlem d'una cançó, i la cançó que busquem parla d'una història d'amor, però no és una història d'amor convencional. Si mires els dos protagonistes, costa molt d'imaginar que puguin acabar junts. Per tant, tenim la primera pista, que sabem de què tracta la cançó, de què parla. Parla
0: és una història d'amor.
1: Una història d'amor entre dos protagonistes. Si voleu, us deixo anar una segona pista, perquè potser
0: endavant.
1: És difícil.
0: Sí, sí.
1: Segona pista. És una cançó que utilitza molt l'humor. La història explicada amb exageracions i tòpics, i això fa que darrere d'una cançó molt divertida també hi hagi una certa mirada sobre la societat.
2: Au, au.
1: I jo afegiria en aquesta
0: una
1: pista...
0: Una història d'amor amb traces còmiques.
1: Sí. Afegiria en aquesta pista una societat, que és la societat catalana.
2: Home, ah, home, bé, ens agrada, ens agrada.
0: Acotant moltíssim. Sí. Qui sàpiga de quina cançó estem parlant, 902-477-105, hi ha una tote bag del matí a Codina en joc.
1: Val, doncs mira, el grup que la interpreta va començar la seva trajectòria tocant en llocs petits, com bars i festes del seu poble, però en pocs mesos la seva popularitat va créixer molt, i de fet va ser gràcies a aquesta cançó, que és la que estem buscant en aquests moments.
0: Espera't, para la cinta, Hernán Mulet, perquè
2: meu,
0: ens estan trucant al 902-477-105. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Com et dius, matinero?
3: Àlex.
0: Des d'on truques, Àlex?
3: És de Sabadell.
0: Havies trucat mai al concurset del Mulet?
3: No, mai.
0: Havies trucat mai al Matina Codina?
3: No, tampoc.
0: Llavors, entenc que és que, amb certesa, saps de quina cançó està parlant avui l'Arnau, no?
3: Crec que sí.
2: Ai.
0: Endavant, llança't a la piscina, company.
2: Aviam.
3: Jennifer, dels Catarres?
4: Oh, Jennifer!
2: Jo no la sabia, eh?
1: No?
2: No. No he caigut.
1: Sí, sí, pista...
2: No, i m'encanta, ja, molt bé.
0: Doncs aquest oient de Sabadell està d'enhorabona, no només perquè l'equip de futbol de la ciutat ha pujat a segona divisió i està fent un paperàs amb una imbatibilitat que suposo que et fa molt feliç, no?
3: Exacte.
0: Sinó que també t'emportes la tote bag per posar-hi la bufanda i la samarreta arlequinada.
1: Ara.
0: Moltes felicitats, gràcies per escoltar el matí, Codina, que tinguis un gran dia.
3: Gràcies, igualment.
0: Felicitats pel programa, no pengis. Mulet, m'agrada aquesta nova versió del concurset. Sí?
1: Doncs perquè no faig tanta xapa, no? També.
0: No, està bé. És, sí.
1: Sí.
0: No, m'agrada.
1: Vale, perfecte, doncs ja ho saps.
0: És el mateix. És el mateix. Has fet el que es coneix com a màrqueting, que és vendre exactament el mateix producte, però canviant-li una mica la carcassa.
1: Un restyling, ja està. Xapa i pintura.
0: Doncs vinga, escoltem a Jennifer dels Catarres i Figa Flower.
5: Soc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Des d'Estats Units fins a Catalunya ha viatjat el so de Teddy Swims i estem molt contents que això sigui així perquè, almenys, pel que fa a mi, i sé que a molts altres oients, també, aquesta és una de les cançons preferides del moment a la teva ràdio, és el Teddy Swims, és el segon Teddy més famós. El primer, pues... quin és el primer... L'oso.
1: L'oso, l'osito Teddy.
0: El Teddy, clar que sí. Miss and Know It All, un altre dels hits remarcables i incandescents a la nostra programació. A veure, ja sabeu que ens agrada molt el cinema en aquest programa i avui us portem a la preestrena de La Forastera. Forastera. Res a veure amb El Foraster, el
1: no,
0: Quimet Ferrer, no fotem el tonto,
1: una altra cosa.
0: Gaudireu del retorn al cinema de Lluís Omar. Quin actoràs, mare meva. Quin...
1: M'encanta, Lluís Omar. Fantàstic.
0: Quin temperament.
1: Sí.
0: Quina força.
1: És perfecte.
0: És imponent,
1: sí,
0: aquest tio. En una pel·lícula que tracta sobre l'amor i els vincles familiars, la protagonista, heu de saber que perd la seva avi durant les vacances d'estiu, i el seu dol fa un gir inesperat quan comença tu. Ves per on? A vestir-se com ella, a imitar-la, perquè hi ha persones, família, matineros, que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres, estem d'acord, oi? Sí. Voleu una entrada doble per la preestrena de Forastera demà dijous als Volem. Cinemes Girona de Barcelona? Si la resposta és sí, participa al concurs amb els àudios. 608-7171-41 és quina és la frase que recordes dels teus avis, de la teva àvia, un tarannà, un comportament, una actitud, el que sigui. 608-7171-41, hi ha moltes comunicacions que aviam podem escoltar. Vinga, passa-me'n alguna més, va.
2: Hola, la meva iaia, que va morir fa uns anys, el 2021, en sento un temps sempre va ser una dona molt, molt avançada a la seva època, molt lluitadora. I una de les seues grans frases que ella deia i ho va dir fins al final de la seua vida,
0: sí,
2: havent passat un any molt fotut en dues operacions de cadera. Ai. I la segona vèrtebra trenca.
0: Ho sento, carinyo.
2: Que així va acabar les seues forces, per desgràcia, però la seua frase era faig el que puc i una miqueta més.
0: Molt bé.
2: Sempre ho dia i sempre anava més ella.
0: Jo crec que m'identifica, eh? Estàs d'acord que jo faig el que pugui una miqueta més, Marc?
1: Absolutament.
0: Sí, no?
1: Absolutament.
0: Hi ha algun missatge escrit també, si vols llegeix-lo, Marc?
1: Sí, mira, missatges com bon dia, matineros. La frase de la meva àvia, la qual portem tatuada tant el meu pare com jo, és... En mi zaranda nadie manda. Ella era de Jaén i era una frase molt seva.
0: En mi zaranda nadie manda.
1: Sí.
0: Una mica aquest poderiu, aquest empoderament de les dones valentes que abans deia, que abans dèiem.
3: Una abraçada.
0: Ai, sí. una abraçada, no sé qui m'ho deia això. La gent ens havia abraçades. Va, un últim missatge d'aquesta ronda i de seguida, abans de les 11, coneixerem el guanyador d'aquesta entrada doble per anar demà a la preestrena al Cinema Girona de Barcelona de Forastera.
4: Bon dia, Matina Codina. Doncs la meva àvia em deia, què vols, un ou ferrat o dos?
1: Vale.
0: No sé si va amb segones o no.
1: No ho sé, però...
0: No.
1: Corto però conciso.
0: Hòstia, m'agrada molt perquè no me l'esperava. Però aquesta també la diu la meva mare, per exemple. Tu, que a mi me daven dos. A mi me daven dos. A més, ara que estic en època de menjar proteïna, com ja vaig dient, porto dient des de fa uns dies aquí al programa, l'ou és molt saludable, eh? Tot i que l'ou dur més que l'ou ferrat. Dit això, que sembla ja el Carlos Arguiñano, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida ja per tancar aquesta edició 1110 del Matina Codina.
5: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
6: Tu!
5: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.
7: RAC 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
11: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: Home, una Aitana que ja ha acabat els seus 4 concerts a la ciutat de Barcelona, al Palau Sant Jordi, a casa seva, ahir ho va petar i, a més, va dedicar bona part del seu discurs en català, cosa que l'honora perquè ella va explicar ahir que ella és castellanoparlant, a casa seva parla castellà i amb les seves amigues també, però diu que ha après aquest preciós idioma gràcies al fet que l'escola catalana s'ensenya el català i que ella també el vol parlar i que no el vol perdre i el vol mantenir. Per tant, creu de Sant Jordi i reconeixement des de l'Institut d'Estudis Catalans i des del Matina Codina d'RAC 105, només faltaria, tu, eh? No fos cas. 9 minuts i les 11 del matí. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem part... Ei, que torna la Mercè de RAC 105, perquè ja s'acosta la Festa Major de Barcelona. Amics i amigues, el divendres 25 de setembre us esperem en aquesta casa, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb l'actuació d'aquests que sonen, els Catarres. També tindrem Marcos, des de brutal. Tarragona, el del Festuc, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia d'Això.
1: Sense tu, jo no puc, sense tu.
0: Deixarem la veu aquí, eh? Jo intentaré
2: Això en directe, sí. Uau.
0: Intentaré no cantar gaire el dia dels concerts perquè no hagin d'evacuar l'Avinguda Maria Cristina.
2: No podràs, hauran d'evacuar.
0: És veritat que són cançons que venen de gust cantar a ple pulmó, eh? Doncs us hi esperem. Un any més, RAC 105, us portem als grups del moment per viure la Festa Major de la capital de Catalunya com mai. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina, entrada lliure per tothom. Torna a la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB, Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. 8 minuts i les 11 del matí. Quines ganes de festa, quines ganes de Festa Major amb els nostres oients. Què seríem sense tu, matinero?
2: Oh!
0: Matinera. Hem de fer una altra pausa ràpida. Re, 4 anuncis i de seguida sabrem qui s'emporta les entrades dobles per anar a veure demà la preestrena de la fantàstica pel·lícula La Forastera.
2: Ai!
3: Matina Codina. Només a RAC 105.
4: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
5: Millor que genial.
4: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
8: Verisure.
9: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'albocat a 0,99 la peça
11: i el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info al Aldi.es.
12: Aldi. Que poc que costa comprar bé.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
16: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
17: I tu quina ràdio escoltes?
16: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
18: Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
0: Si crideu menys també val, eh? Però...
19: És bona.
0: Si minuts i a les 11 del matí... Moment d'anar tocant el 2, però abans hem de resoldre algunes qüestions que teníem pendents, com per exemple qui s'emporta aquestes entrades dobles per assistir demà a la preestrena per oients del Matina Codina de Forastera, als cinemes Girona de Barcelona. Doncs aquesta persona és que ha tingut la sort, recordem que ens havíeu de dir quin gest, quin tarannà, quina frase heu heredat dels vostres avis.
20: Hola, bon dia, Matina. Doncs mira, la meva àvia, una de les coses que em va dir abans de morir
5: és no t'arrepentiràs mai del que has fet i t'has equivocat, sinó de les coses que has deixat de fer. Per tant, viu la vida. I així ho he fet des que va marxar, el 2002, ja fa molts anys, i la trobo encara molt a faltar. Vinga, felicitats pel programa.
0: Doncs mira que jo tinc molts arxius pendents de desclassificar en aquest aspecte.
19: El límit és la presó, Ernest.
0: Sí, i la salut, també, eh?
19: Bueno.
0: D'algunes coses no les faig per salut.
19: Ja. Parles de drogues, no? Tu que no has provat mai res.
0: Drogues i potser alguna pràctica sexual.
19: Ostres! No, hòstia, no. Doncs com perquè impliqui temes de salut ha de ser molt guarro, eh?
0: No, però... No, un dia podem parlar-ne d'això quan fem el programa de nits. Però...
2: Ell està convençut que farà aquest programa.
19: No, acabarà passant. Ara venen, se vienen cositas.
20: Però se trata de homosexualidad, amor libre, orgías,
0: no,
20: por ejemplo.
0: Jo crec que es, va més per aquí, no?
20: Orgía, ¿verdad?
0: Bueno, no sé.
20: Venga, pues vamos, ¿cuándo empezamos?
0: Però em fa molta por, això, no sé per
19: però
0: què.
19: Però què et fa por? Que et facin un tall.
0: Agafar una malaltia de transmissió sexual.
19: Però posa barreres. És que tu aquest tema...
0: No, va, no sé per què estem parlant d'això.
19: Per l'àvia d'aquesta senyora.
0: Ah, sí?
19: Te'n recordes?
21: Joder, en honor a l'àvia d'aquesta senyora.
19: Una abraçada.
0: Oh, a veure, aquesta hora ja sabeu que estic tullit i que les meves neurones, els neurotransmissors no funcionen.
22: Quin mal gust, de veritat.
0: Toni Clapés, gràcies per irrompre l'estudi ja amb la crítica del programa d'avui. Ja es veu que estem espessos, no sé si...
22: I de molt mal gust, de veritat.
2: Sí.
22: Avui, de fet, és el pitjor del programa, ho tenia anotat, i m'acabeu de confirmar que estic en el cert, que avui us heu lluït amb el mal gust de l'antena. Les paraules malsonants, sí. Contingut
0: el to baix,
22: desagradable.
0: To baix. Obscè en alguns moments, fins
22: correcte,
0: i tot.
22: Correcte, sí. I a més, per si fos poc, bueno, la Mònica Usart, que ha utilitzat la seva secció de la informació del temps per introduir una temàtica...
0: Que està molt desencadenada últimament la Mònica Usart i escatològica, Toni.
22: Atenció a la temàtica.
2: On pots? Cagueu els avions. Quan? Jo una vegada
23: per norma.
2: Ai, jo una vegada, m'encanta.
0: Tu
2: mai has fet caca a un avió?
24: Jo crec que no. No, sembla que no. Potser quan tornava al Senegal, perquè vaig tornar molt perjudicada, potser sí.
23: El Cazorla va fer caca en un avió just quan enlairava.
19: Mentre s'enlairava, Mònica.
23: S'havia d'agafar les parets i tot.
19: Tot l'avió estava assegut, llums tancats, i jo estava molt apurat, i al final vaig dir, bueno, tu sí, això no és enlaire, i jo hi vaig anar corrent, i l'hostessa em va dir, senyor, no puede levantarse, i vaig dir, que me cago.
2: Interessant.
22: Molt maco, molt maco. Això considereu vosaltres que és ràdio de qualitat.
19: Sí, no? Que és que mal ha tret el Jordi Basté, que és líder d'audiència. Ara.
23: Però no, la tira Mònica.
19: No, però ets tu que has de recordar l'anècdota del Xavi, com que la tens molt present.
0: No, perquè el Jordi Basté va a la notícia, i la notícia és que Xavi Cazorla va haver de fer una cosa prohibida, que és aixecar-se d'un avió en ple enlairament, que ha estat absolutament prohibit.
19: Prohibidíssim.
0: A no ser que sigui per resoldre una necessitat bàsica, com és anar a cagar.
19: Exacte.
0: Millor això que no pas que et rebenti un intestí.
19: O cagar-te allà a sobre i anar de Madrid a Barcelona.
0: Sense voler aprofundir gaire més, jo m'he oblidat de dir, quan estàvem abordant aquest contingut, que és que per mi és molt pitjor el lavabo del tren.
19: Sí.
0: Més brut.
19: Més pixat.
0: Més brut. Més
2: fastigós.
0: Més brut.
20: És veritat.
0: I no, us he de dir també que no he cagat mai en... Sabeu que hi ha autobusos d'aquests de llarg trajecte que tenen un lavabo a les escales?
2: Que
0: dius... no sé que siguis el puto mago pop, com entres allà dins.
2: És claustrofòbic.
20: Sí, sí, soc Antonio Díaz. Jo puc fer caca sense arribar fins a aquell lavabo.
2: No. Sí.
19: Ah, sí?
0: No, tu pots fer desaparèixer les ganes de cagar, entenc, no?
20: Exactament.
19: Fa pop i ja...
20: A més, aquell vàter és terrible perquè tothom veu que vas a fer caca i ningú té res més a fer que mirar-te. Vull dir, mira el...
19: T'hi porta 15 minuts, ja.
20: El cagón.
2: A més, al bus, penso, si cagues i obres, que hi ha l'olor a tot l'autobús, no?
0: Per què a vegades anem a cagar com si fos algo que només fem nosaltres? Saps què vull dir? Tens la sensació d'estar... de fer una cosa que és prohibida, inèdita. No, és que tots caguem.
19: Però és molt vulnerable. A mi, jo, per exemple, cap parella que he tingut, de les dues que he tingut, m'han vist fer caca mai.
0: No,
2: mai.
0: És com un gat.
2: Però si és maco.
19: No, però tancar-me en balda, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, no a dia d'avui... El Toni està criticant això i seguim parlant de caca.
22: Ara, gràcies, Marc.
2: És que clar...
22: No sé per què vinc, per dir una cosa, que esteu fent una altra vegada el que us
2: estic parlant. Toni, tens tota la raó.
0: És que som com nens petits, no ens pots treure el tema.
19: Aviam, va. Toni, el Sergi a la puta calle.
2: Això... Molt bé, Marta.
0: Ara, Marta. Això ha estat el pitjor del programa. I el millor, hem fet algú bé avui, Toni, o no?
22: No, vosaltres no. El millor avui ha estat un oient que us ha dit que no us suporta, que sou pesadíssims amb la música i que us repetiu més que l'all.
19: Sí, senyor.
22: I a més, igual que jo, aquest oient té la desgràcia d'escoltar el programa, haver d'escoltar-vos sencer, perquè el seu jefe us té posats a tot volum a la feina i no li queda molt remei.
0: De fet, hem obert el programa així avui explicant que ens va saber greu ahir saber que hi ha oients que ens escolteu per obligació perquè el vostre lloc de treball hi ha sintonitzada aquesta emissora i aquest programa.
19: Avui suspenem,
0: Sí. Toni, quina nota ens queda, carinyo?
22: Doncs per un programa avui escatològic i malsonant, però que té oients que us diuen les veritats a la cara, la nota del Matina Codina d'avui és... 1-2.
19: Toma ja! Quina merda de nota!
2: Saps? Quina caca de nota!
19: Clar.
0: És que prefereixo un 1.
22: Ja. No, si vols, et poso un 1, eh? Vull dir, jo
2: encantat
22: de la vida.
0: Un 2. No és
22: a més, xato, vés en compte que hi ha renovació a la direcció del
0: grup. És veritat.
22: A veure qui vindrà.
0: Des d'aquí, un petó a la direcció sortint. I
22: un a l'entrant.
19: Sobretot a l'entrant. Encara més fort a l'entrant.
2: Exacte. Amb tot i abraçada.
0: Sí. Pot ser que ens estigui escoltant, perquè jo si anés a dirigir una emissora nova, que faries escoltar-la tot el dia per saber què hi fan allà.
19: Series un gran director. Ja ho deuen estar fent, però amb la bona.
1: Series un gran director.
19: Això hauria estat molt bé que ho fes la direcció sortint.
0: Bueno, va, no ens fiquem en jardins que no...
22: Que valent que ets, ara que foten
2: el
22: cap.
2: Ets molt valent. El que acabes de dir.
19: És astúcia.
0: I covardia una mica, també.
19: I covardia.
0: Escolta'm, si posa l'Arnau Mulet a la Lídia, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, Petronet, gràcies.
19: Adeu.
0: Gràcies a Xavi Cazorla.
19: Adeu.
0: Gràcies, Barpuga.
2: A tu.
0: I també, ja, és que aquí col·labora tanta gent aquí. L'Arnau Mulet, gràcies, que s'hi posa ara amb la teva música. També la Mònica Usart, la Bàrbara Padilla, l'Albert Pedrol. I avui no li donem les gràcies al nostre estudiant en pràctiques perquè no ha vingut directament.
2: No, jo li he escrit per demà.

0: dia si ens sintonitzes.
1: A l'Ataquil! Tinc un llorar de l'extra.
0: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: tan guai. Banda Neon, Duo, Simon DJ, junts amb aquesta proposta impecable que es diu El Ventilador.
1: La teva música. Amb Arnau Moret.
0: Home, doncs avui sembla que ja podem deixar una mica el ventilador de banda perquè les temperatures han començat a tornar a la normalitat. Així de clar, eh? Han baixat pràcticament 10 graus, però és el que anàvem per sobre. Quina bestiesa. En fi, arrenquem nova hora, va. Salutacions de l'Arna Molet. Gràcies per triar-nos. Ens hi posem després del Matina Codina, com sempre, repartint èxits. Ets al lloc correctíssim, ets a RAC 105. De seguida, Siderland, abans Maroon 5, amb aquest Sugar. Benvinguts, bon dia.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Xato, l'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats. Només el 9 de setembre.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
11: I la propera parada és la Roca del Vallès.

0: Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
4: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
5: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
6: RAC 105.
7: La teva música.
6: No podràs canviar d'emissora.
7: Aquest és el...

Una cançó que parla de la ràbia, de la gelosia, d'aquell moment que veus el teu o la teva ex doncs refent la seva vida i sortint amb una altra persona. I te n'adones que that's so true, no? El que diu Gracie Abrams, que per cert, una dada curiosa d'aquesta cançó és que es veu que la van escriure en un moment, podríem dir, d'embriaguesa, sí. I que ja la primera versió està censurada, eh? Que van escriure, van reescriure una segona lletra perquè la primera no es podia ni cantar. Així ho han confessat i, escolta'm, aquesta segona versió la veritat és que ha encaixat molt bé i està sonant per tot arreu. Va, continuem avançant i ara ho fem amb una novetat. Miley Cyrus, ara es diu Miley, a seques. I ens presenta aquesta meravella, Bass Persuades. Is on.

La rumba catalana és un gènere que no passa mai de moda, no? Un bon exemple és que artistes nous, diguem-ho així, artistes joves, doncs també apostin per aquest estil musical. Dani Sixis, Kid One Fet, amb aquesta que es diu Que s'aturi el temps. A veure, perdona que interrompi, però és que això t'interessa. Ara, si uneixes les assegurances del cotxe de la llar, estalvies directament, sí, sí, tal com ho sents, eh? Amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, que, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més. Va, truca'ls 917-700-700. O entra a lineadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe de la llar i estalvia directament. Va, ja podem continuar.

0: Rexem 5 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
1: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
1: Més informació a mmv-v.cat.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
5: Doncs vés a Mr. D.
4: Mr. D?
5: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

Déu-n'hi-do amb els catarres i amb aquesta cançó, eh? Estan aconseguint, doncs, sonar absolutament per tot arreu i no m'estranya. Una de les importants també aquest estiu 2026 que... A veure, jo crec que avui ja el tenim tocat de mort, almenys pel que fa a la calor, no? Això sí, encara ens queden moltes festes, entre elles, per exemple, el 25 de setembre, recorda la Mercè de RAC 105 amb ells, eh? Que ells hi seran, els catarres. I també n'hi ha una altra d'important. Perquè la gira 105 tampoc s'atura. I tenim propera parada a la Roca del Vallès aquest dissabte, dia 12 de setembre, amb l'Ernest.

Doncs mira, una cançó que parla d'aquelles amistats que no s'acaben mai, no? Que per molts anys que passin, la cosa segueix exactament igual d'intacta que la primera setmana que es van conèixer. Clar que sí, home. De fet, intacta, però més forta, podríem dir. La cançó es diu Tàndem, la signa ni més ni menys que els Tiets. Que, per cert, no sé si estàs atent a les xarxes socials o no, però darrerament han tingut una certa polèmica amb un partit polític de Sabadell. T'ho vam explicar al nostre Instagram, @RAC105. Segueix-nos, va! Bàsicament van fer servir una cançó seva per promocionar-se i a ells això no els hi va acabar d'agradar. En fi, va, continuem avançant. DJ Goja, Jason Derulo. Aquesta cançó ha triomfat moltíssim aquest estiu 2026. Té aquest rotllo, doncs, mediterrani, no? Una mica, o què? Es diu Michico.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Qui vol ser la compra bé a Dana Carrefour?
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
11: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
12: Actualment no pots canviar d'emissora.
13: 9 hores a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
14: Quins seran els èxits del futur?
15: I'm Olivia Dean.
16: Benson Boone. This is Dua Lipa.
17: This is Daniel Dyer.
11: La història continua. La teva música.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
20: La veritat és que va sobre rodes.
19: Tan content estàs?
20: Això també.
19: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
21: Citroën.
19: Consulta citroen.es.
22: Matina Codina Best Moments.
23: Seguim al Matina Codina explicant-vos una nova tendència masculina que està triomfant molt per lligar amb arpuga.
24: I s'anomena pheromone maxing.
23: Com? Què?
24: No sé, és igual. Consisteix en no dutxar-se ni posar-se desodorant abans de tenir una cita.
25: Ellos llegan a la cita sin bañarse porque supuestamente creen que el olor corporal natural puede aumentar la atracción. Oh. Hay casos, o sea, extremos donde dicen que hasta hay personas que se toman hasta su propio orina y todo
23: para
25: eso es una asquerosidad.
23: Això jo crec que és de guarro.
22: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

Déu-n'hi-do, qui tenim a Shakira al costat de Burna Boy amb aquesta cançó que jo crec que ha sigut una de les importants aquest estiu 2026. Que sí, que és la banda sonora oficial del Mundial de Futbol i que més també els

0: teva música.
1: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
0: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Punès, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
4: Carlàs canvia, Carlàs repara.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Mary Short.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
8: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
8: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
7: Teràpia de xoc.
10: Sense tu jo no puc.
7: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
8: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Escoltes tots els èxits de la música.
8: La casa dels teus artistes.

Bé, hi ha cançons que, escolta'm, t'entren i t'entren molt endins. Aquesta n'és una d'elles, eh? Joe, amb el seu End of Beginning, sonant també una vegada més a RAC 105. I superant el punt de quart d'una del migdia, anem a recuperar un clàssicot, va. Kelly Clarkson, es donava a conèixer pràcticament amb això. Amb aquesta guitarreta, mira, la cançó es diu Since You've Been Gone. La recordes?

És Katsey, una nova artista que ja forma part de RAC 105 amb aquesta cançó que es diu Animal. Ens ha conquerit, ens ha agradat, se'ns ha ficat a la butxaca, perquè, escolta'm, canta d'escàndol. I a més la cançó sona molt bé, i a tot el món, eh? Va, camí de dos quarts d'una, i ara els Måneskin, amb una versió d'un clàssic. N'hi han hagut moltes, però per mi aquesta és la preferida. Es diu Begging, conegudíssima de sobres.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
3: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs vés a Mr. D.
3: Mr. D?
4: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Matina Codina.

Tracy, el destí està per escriure, eh? Per tant, a tirar endavant, a gaudir una mica de la vida, és el que ens diu Natasha Bedingfield, amb aquesta que va ser un dels seus grans èxits, grans himnes de la música, que a més jo crec que porta l'ADN RAC 105 per tot arreu, eh? Sí, sí. En fi, continuem avançant, continuem acompanyant-te. I ara anem a per una cançó de Oques Grasses, que s'acomiaden ben aviat. Serà l'octubre, aquests últims acomiads a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I sempre quan escolto una cançó ara d'Oques, penso, com sonarà per última vegada? Aquesta, uf, jo crec que ens trencarà, eh? La gent que estimo.

És Tame Impala. He de reconèixer que la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó no m'acabava d'entrar, no m'acabava d'agradar. Però a mesura d'anar-la sentint, la veritat és que és un gran tema. A veure, aquí només sona qualitat musical, ja ho saps, eh? Si no compleix els estàndards, no te la posem a RAC 105. A més, és la banda sonora de la pel·li de Spider-Man, una de les més taquilleres dels últims mesos. Va, que continuem avançant, en direcció a la una. Una de les formacions que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105 són ells, els Amics de les Arts, amb aquesta cançó que es diu Segurament t'estimo.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 13 de setembre a Deltebre.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música mestres.
8: I la propera parada és la Roca del Vallès.
7: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
9: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
8: Una nit amb molta...
10: Feta!
8: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
11: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
7: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
9: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

Això que sento és de veritat, eh? Ho arriscaria tot per tu. Ai, sí, Bruno Mars. Està enamorat. Almenys pel que sembla en aquesta cançó. El que no sabem és d'aquí. O sí que tenim alguna pista. La teva música amb Arnau Mulet. Va, que arrenquem nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. En passen 3 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? De seguida passaran per aquí els Catarres al costat de Figaflaues amb el seu Jennifer. Però abans, una de les primeres que li vam conèixer aquí a BTS. Es diu Dynamite.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: RAC 105, la teva música.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
8: Aquest és el so.

Pugel. Sí, es diu així, ni Hugel, ni Hagel, ni res d'això. Ell és francès i, repassant alguna entrevista, ell diu Ugel. Vinga, va, que continuem avançant i ara ho fem. Ni més ni menys que amb Miles Smith. Per cert, aquesta de Jamaica en Bambam ha sigut una de les cançons de l'estiu, sens dubte, eh? La música electrònica que jo crec que no ha marxat mai, però que ara torna a estar força de moda, tu. Ens agrada, clar que sí. I ara anem a per aquesta meravella. Una cançó que es va viralitzar molt a les xarxes. Es diu Stargazing, a RAC 105.

s'enganxa des del primer moment, eh? Déu-n'hi-do, Gina està per un costat, per l'altre, Nil Moliner. Quina associació de luxe. Quins tres artistes descomunals que han fet aquesta grandíssima cançó que es diu Amb qui estaràs. I parlant d'aquesta... o sigui, d'aquesta relació que s'ha acabat... i penses, aviam, amb qui estarà l'altra persona. Una grandíssima proposta per aquest inici de temporada que la gaudirem moltíssim els propers mesos, segur, eh? Va, i tornem a mirar a nivell internacional perquè aquesta és Olivia Rodrigo amb una de les primeres que ens va presentar Driver's License.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Of a Lifetime, una de les cançons també icòniques de la banda, de la formació que, escolta, em venia de gust proposar-te també en aquest dimecres aquí a RAC 105, 9 del 9,
1: Sí.
0: I això què vol dir? Doncs que ja queda menys perquè torni la Mercè de RAC 105. Sí, senyor! El divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres. Sí, però no només ells,
2: No, els pistatxos diu Pastuc.
0: Què?
2: Pastuc.
0: Com dius?
2: Pastuc.
0: El Marcos també hi serà.
2: Jo està pap de Pastuc.
0: I també hi haurà, doncs mira, els Amics de les Arts.
3: Ai, Jean-Luc.
0: Ai, Jean-Luc.
3: Ai, Jean-Luc. Vull entendre.
0: Tampoc hi faltarà la Maria Jaume. I també hi tindrem els històrics ja Teràpia de Xoc.
4: Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu.
0: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la festa major de Barcelona com mai. Divendres, dia 25 de setembre, de 8:45 del vespre. A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona torna la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB, Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Quines ganes, de cantar cançons com aquesta ple pulmó. Això passarà, Va, t'esperem.

0: Déu-n'hi-do quina veu que té Ivan Herzog, que ens té completament atrapat amb el seu talent de bé, amb aquesta proposta que es diu Des de lluny. Una de les noves cançons en català de l'artista, que ja et dic que formen part de RAC 105 i que ho seguiran formant. Perquè sí, ens encanta com ho fa. Camí de les dues, va!
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Doncs, efectivament, la teva música que segueix de seguida amb l'Albert Buscarons, amb les millors cançons. Abans, però, encara passarà per aquí Marcos amb Kai, el seu festuc, i també The Weeknd, que fa 4 dies el teníem per Barcelona. Ara ja no, ara està per Àsia. Va voltant.

0: punxar-ho?
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Hola, això t'interessa.
4: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
4: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: 45.712.
6: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
8: Citroën.
4: Condicions a Citroën.es.
9: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
10: És passar corrent davant la Sagrada Família.
9: És sentir la brisa del Mediterrani.
10: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
9: És monumental.
10: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
9: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
10: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
11: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
12: T'ha anat bé de gust la rutina?
11: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: aquest és l'únic Dràcula que no espanta. Déu-n'hi-do, quin gran èxit han aconseguit Tame Impala amb la veu de Jenny. Aquesta cançó és un hit absolutament mundial. Encarregada d'inaugurar aquesta tarda del dimecres 9 de setembre. Què tal? Benvinguts un dia més.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarón.
0: Salutacions a l'Albert Buscarón. Doncs aquí estem, preparadíssims per donar-te la benvinguda. Aquesta tarda en què representa que hauríem d'estar veient llamps i trons i al final no és la cosa tant com la pintaven. Bueno, ho celebrem. Bona tarda. Comença la desfilada de números 1 i grans noms, com el d'Ariana Grande, que arriba tot just després, de Sabrina Carpenter.

0: Rec 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
1: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
1: Més informació a mmv-v.cat.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
1: RAC 105, la teva música.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.

New Religion. Aquesta és la música de Bebe Rexha, un altre dels números 1 que el vam descobrir aquí en el seu moment a Reaction 5, que continua sent un dels impactes més importants. Va, que seguim. Ara mateix Kate Ryan, aquest artista que ha deixat cançons per la història i la memòria, com aquesta, per exemple. Moviment de dimecres a ritme de Ella Ella.

Aquesta és una de les cançons més celebrades als concerts del Quarto Azul de Aitana, que acabaven tot just ahir mateix. Conexión psíquica, com es celebra la gent aquesta cançó, déu-n'hi-do. I ara, buscant dos quarts, arriba la cançó més important del 2022. És una de les més reproduïdes a la història, de fet. As It Was, el número 1 de Harry Styles.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so.
0: RAC

0: Te'n recordes de aquella pel·li de Mario Casas quan sonava aquesta cançó en aquell ball de saló? Tremendo, eh? Quin moment. 3 metros sobre el cielo sonant aquest Forever Young, que ha versionat també la seva manera David Guetta. Seguim amb una altra de les bandes que s'apunta al concert de la Mercè de RAC 105 divendres 25 a l'Avinguda Maria Cristina. No hi faltaran els catarres. I aquesta menys encara, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Ja ho veia venir Taylor Swift, que seria un estiu d'aquells que farien història. Cruel Summer, diu, i tant. Fa 4 dies, com aquell qui diu, teníem els 40 graus a sobre encara. 8 i les 3 de la tarda, aquí seguim, és dimecres, és una Raxen 5, la cançó de Soc un bohemio. Mira, una altra que encara té l'estiu al cap, que es diu Un dia qualsevol d'agost.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
0: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
4: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

0: Moliner continua l'actualitat, acaba de publicar una nova cançó amb els Ginestar i aquesta és una de les bones del seu últim àlbum.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Me acuerdo de ti és la que hem triat per començar una nova hora de música, les 3 i 3 minuts d'aquest dimecres. Què tal? Aquí seguim, esperant aquesta baixada de temperatures que se'ns havia promès, però al final no tant, eh? Una mica de xafogoreta. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Ara amb un clàssic, aquesta cançó va fer provocar uns quants seguismes en el seu moment. Four to the Floor, gran número 1 dels Star Sailor.

0: i l'Enric Font a la carpa de la plaça Sant Jordi. Una cita per donar-ho tot a partir de la una de la matinada. La gran festa amb la música de Raxen 5. Ho hem de passar bé, tot i que marxi l'estiu. Així que allà t'hi esperem dissabte 12, carpa de plaça Sant Jordi, organitzat per l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: Raxen 5.

Adela és aquesta jove que comença a fer-se un forat important al món de la música. Déu-n'hi-do, quin encert aquest Ain't in LA, la seva primera cançó, que de moment només escoltes aquí a RAC 105. Encantats de presentar-te nou talent. I ara Amy Winehouse. Recuperem el seu primer número, Re-Up.

0: REC 105 Barcelona.
1: Rosalía.
2: Premis REC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
3: Bravo!
4: Aquí estem, aquí estem.
2: Aitana.
5: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
1: Leire.
6: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
7: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
8: Bravo! Sí. Que gran,
0: no? Recupera les millors entrevistes de REC 105 al nostre canal de YouTube.
9: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
10: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: REC 105.
1: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
1: Matina Codina.
11: Bueno, es un programa muy barato, ¿eh? Se lo digo de verdad. El día menos pensado me lo compro, ¿eh? Y lo presentará Guti.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a REC 105.

aquest és Avicii, un d'aquells himnes que ha fet història a les pistes de ball. El Wake Me Up, per donar pas de seguida a aquest desig que Figaflaues sempre tenen especialment cap a aquestes dates. 9 de setembre, ja diuen que no s'acabi l'estiu.

dius, Max? Sí, senyor, inigualable és la cançó que ha seguit el gran èxit de l'Estrelles. Max Navarro arribant a la tardor per donar-nos nous anuncis ben aviat. I Aitana, que es va acomiadar ahir a la nit de tots els seus fans catalans amb la seva quarta cita consecutiva al Palau Sant Jordi i amb cançons com aquest, Formentera.

Random Flowers i el seu projecte The Killers, aquesta banda de Las Vegas, que tants bons èxits ens ha regalat aquests anys. Human és, sens dubte, un dels més importants. I abans de l'hora en punt, d'arribar a les 4 de la tarda amb Lady Gaga, Bruno Mars, aquesta cançó deliciosa que es presentava fa un parell d'anys, el Die With A Smile.

0: Els del Matina Codina li diuen aquesta cançó Salami Pan, Salami Pan. No ho sé, què en penses? Ugel i Solto, bam, bam.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Amb aquesta ens col·loquem a les 4 i 3 minuts. És tarda de dimecres al teu costat. Salutacions a l'Albert Buscarons. Una setmana atípica, una setmana més curteta, dia de Nacional de Catalunya divendres. I per aquí que mai et faltarà la música amb número 1, com aquest de Art City. Locked Away.

amb Maneskin va ser brillant, però déu-n'hi-do la carrera en solitari de Damiano David, que amb només un àlbum ja té uns quants èxits, com aquest Talk to Me que acabes d'escoltar. I ara, la tornada a l'actualitat, ens espera el retorn de Cat's Eye. Això és un èxit global. Es diu Animal.

0: Feel This Moment. Aquesta és la cançó convertida entre Pitbull i Christina Aguilera. Fastuki-tuki-tuki. Escolta, Fastuki, tenim prevista pel divendres 25 de setembre. Torna la Mercè de RAC 105 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Amb les actuacions de Marcos, Maria Jaume, els Catarres, i també Teràpia de Xoc i els Amics de les Arts. Un any més, RAC 105 et porta, ja ho veus, als grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Divendres 25 des de 8:45 del vespre a l'avinguda Maria Cristina. Acabarem la nit així. Sense tu, jo no. Torna la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB Nit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
2: Això és RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.

cert és que en els últims anys la carrera de Demi Lovato no ha tingut molta fortuna. Però en el passat ens ha deixat cançons i col·laboracions importants com aquesta amb Clean Bandit. Solo, a només 6 minuts per l'hora en punt. El ja tardes del dimecres de seguida amb l'Enric Font. I jo que et deixo avui amb una bona ració d'oques grasses. Queda ja menys d'un mes pel seu comiat, eh? Qui ens ho havia de dir? 4 estadis amb cançons himnes, ja, com aquest, Elefants. Res més, vés en compte amb la meteo, que acabis de passar bona tarda.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó,
4: Le habla un hombre más...

0: Déu-n'hi-do. La bona proposta de la banda Neon amb els búhos, amb un DJ... S'ho han currat molt amb aquesta, el ventilador, que no para de girar. Tu, ole! Va, així hem començat nova hora i nova edició d'aquest programa del Jatardes. Vinga, ole! Engrescats, com sempre. No pot ser de cap altra manera.
1: Hola, bebé.
0: Hola, hola. Vinga, junts plegats fins a les 9, aquí...
2: Ai.
0: Esperant, aviam si plou. Ja cap, ha fet un xàfec fa una estona, almenys aquí. Aquí a la ciutat de Barcelona, Perdoneu el centralisme. Bé, sí, com sigui, mira, si plou per allà on estàs, m'ho pots explicar a través del WhatsApp. Sí.
3: 608-7171-41.
0: Exacte. Bé, anem a repassar coses que tenim moltíssimes. Sí. Bueno, una estoneta ens atarem tema del dia. Jo crec que molt divertit, amb un mega regalàs. Sí, ja em vaig avançar ahir, clar. És que... Ai. Però bé, estigues atent, ja veuràs, que et molarà. A més, avui un ros musical. Mira, avui que parlàvem de pluja, doncs aniré d'això. Sí. A mullar-se de pluja, bueno, sí. A més, la versió del dia i els comentaris que pots enviar ja mateix. Així que ja saps, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vinga.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Vinga, foli fort. Va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparat per aquí una bona proposta que ens portaven al seu dia de Viqueta i Sia. Ets un rodolí, sí o no? Anem a recuperar aquesta Let's Love. Així arrenquem la maquinària un dia més del Jatardes. Va, foli, toma!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: una perla, sí. Rosalía, que també ens posa aquest punt de bon rotllo musical per la tarda amb temes com aquesta perla, eh? Sí, que ens agrada. Barre, uns 15 minuts que passen de les 5. Aquí seguim, ja tardes a tope.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Va, anem amb el tema del dia, perquè, clar, avui ens hem llevat amb una notícia que ha fet que molts diguem... No pot ser? No pot ser, perquè després de 9 anys torna al Cracòvia! Oh! Sí! Un dels programes més mítics de la televisió de casa nostra. I que ens agrada, eh? Sí, amb aquests... els personatges... del futbol, així...
1: És gravíssim!
0: És gravíssim! I això, mira, t'agrada que tornin programes així divertits, amb els que hem gaudit hores i hores, amb gags així xulos i interessants, també. Per això, mira, que hi ha programes de tot tipus, eh? I això ens ha fet pensar... en quants programes han marxat de la televisió i nosaltres encara estem esperant que algun dia tornin, eh? Sí o no? Hi ha molts. Aquell programa que et miraves amb tota la família, o aquell concurs que no et perdies mai, o aquella sèrie que et va marcar. Bé, sèrie. Avui parlem de programes. Clar, és que podrien ser tants. Per exemple, molts enyoren les primeres edicions d'Operación Triunfo. Eh, sí o no? Oh. O el Caiga quien caiga. Tenia una intro que no acabava mai. Aquells reporters. Intrèpid. Reporter allà preguntant sempre el que no toca, però que ja és això. Ja... una mica Guillem Estadella, eh? Podria ser... podria fer el Caiga quien caiga. O no sé, el Força Barça. Oh, que mític! Alfons Arús i tota la tropa. O Malalts de Tele, eh? Jo era molt, per això, jo haig de dir que era molt de l'Andreu Buenafuente a La Cosa Nostra. Sí. Per això, avui volem saber quin programa de televisió tens més ganes que torni, o t'agradaria que tornés, vamos. Avui parlem de televisió... i ho pots fer, com sempre, amb un àudio a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: A quin t'agrada que... quin programa de televisió t'agradaria que tornés? Aquell que no hauria d'haver desaparegut mai. 608-71-71-41 i al tanto, perquè avui, entre tots els que participeu, us portem a la preestrena de Forastera! La pel·lícula, el cinema. Gaudireu del retorn precisament al cinema de Lluís Omar en una pel·lícula que es tracta sobre l'amor i els vincles familiars. I on la protagonista perd la seva àvia durant les vacances d'estiu i el seu dol fa un gir inesperat quan comença a vestir-se com ella, a imitar-la, perquè hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres. I al tanto, perquè avui estem sortejant entrades dobles. Que mola! Entrades dobles per la preestrena de Forastera demà mateix, demà dijous, als cinemes Girona de Barcelona. I al tanto, perquè no només podràs veure la preestrena de la pel·lícula, sinó que també podràs assistir en el col·loqui dels actors. Lluís Omar, la Zoe Stein, la Núria Prims i la directora, la Lucía Alanyà. Doncs tot això, pots guanyar entrada doble per gaudir d'això i més. Va, participa i gaudeix de la preestrena als cinemes Girona de Forastera. Recorda que arriba el divendres 11 als cinemes. Així que digues la teva.
3: 608-71-71-41. Va!
0: Quin programa de televisió t'agradaria que tornés en directe? Bé, per poder-lo gaudir de nou. Va, en una soneta aquests comentaris, també les vostres peticions musicals. I nosaltres, mira, ja tenim preparats per aquí els Figaflaues. M'ho sé.

0: Presenta arriba la invitación para la consulta.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Chato. L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: RAC 105.
2: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Aquest és el so. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
10: Sabeu com es diria l'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta.
11: Com?
10: Enric Font Thyssen. Hòstia.

0: Miley Cyrus, sí, quan encara es deia dir... Es feia dir Miley Cyrus, sí. End of the World. Una mica el que hem pensat tots quan havia de ploure aquest cotxe a barrals, eh? Que venia la fi del món, però no.
1: Ai, Déu meu.
0: Va, re, uns 4 minuts i arribarem a 6:45 aquí al Getardes, repassant missatges, comentaris, i avui també repassant aquells programes de televisió que t'agradaria que tornessin a la graella, eh? Sí.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que entre tots els que participeu us portem a la preestrena, o us sortegem a entrades dobles, per anar a la preestrena de Forastera demà mateix al Cinema Girona de Barcelona. 608-71-71-41. Aviam, què m'expliqueu? Mira, hola.
3: Bona tarda, i jo trobo a faltar el Silencerto l'Endevino.
0: Oh, home, que gran!
3: Em fa pensar quan era més jove, bastant, amb el Pac, amb aquell home calb, d'ulleres, mític, de TV3. Un espectacle, aquell programa era espectacular. Jo, la veritat, que recomanaria que tornessin a fer-lo.
0: Sí, senyor. Amb el Josep Maria Bax, sí. Quin mite. I ha presentat programes de TV3, però mítics, mítics. Sí, podríem fer una llista. Hauria dit l'astròleg, la parada. Bé. Entre molts altres. I si l'encerto, l'endemino també. Això era el 97, crec. Sí. Jo ho veia. Aviam, va més. Jo que anava primer d'ESO, em sembla. Aviam, hola!
4: Hola.
0: Hello.
4: Jo el programa que vull que torni i que estic segura que tota la meva colla d'amigues també voldria que tornés...
0: Aviam.
4: ...és a la gran cita de TV3, que va ser espectacular i volem la segona temporada, que em sembla que ja està en camp.
0: Oh.
4: Una abraçada.
0: Ai. Voleu la gran cita? No, i no només ella, les seves amigues també, Estan esperant amb candeleta que torni el programa. Molt bé, tu també, explica'm quin és aquell programa que t'agradaria que tornés, com a farà Cracòvia. Sí, que torna. 608-7-7-4-1. Avui tenim mega regalars, així que no et queixaràs. Avui estem a tope. Va, i de pas també demana'm aquella cançó que ens motivi la tarda, com per exemple aquesta dels Alcazar, tema que té ja 25 anys. Sí, Crying at the Discotheque. Olé!

0: li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssim, Molt, però molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: Pontón.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: RAC 105 estrena temporada, eh? I de bo ben segur que serà una passada.
4: Ui, sí?
3: La millor música de tot el món, la punxa l'Enric Font.

0: és l'Aitana, que ens porta temes com aquest que ho peten molt fort, molt fort. Ella sí que ho va petar ahir, de nou, en l'últim concert al Palau Sant Jordi. Això sí, reivindicant la llengua catalana, que avui molts doncs, han aplaudit aquell discurs.
1: Ole!
0: Sí. I nosaltres també, clar que sí. Ole, ole. Me gusta, com dirien. Va, res, doncs, 8 minuts que passen de 2 quarts. És el moment perfecte per encetar la batalla d'avui. Què et sembla? Vinga.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Una batalla de cançons. I on avui, mira, ho dediquem al dia que fa. Sí, sí, una mica, eh? Avui tenim cel gris, carrers mullats. Això sí, sobretot, molta música passada per aigua. Perquè avui la pluja ha decidit ser la protagonista del dia, tot i que, bé, havia de ploure més o menys, bé, és igual. La qüestió... cosa està una mica grisota, però nosaltres li posem color amb bona música. I hem pensat, mira, si ha de ploure a fora, també que plogui dins d'aquest roast musical, eh? Què et sembla? Sí. Tanto perquè enfrontem 3 cançons que parlen de pluja, 3 maneres diferents, i 3 temes que coneixes de sobres. I avui, doncs, els enfrontem cara a cara. I tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor, així que... agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Anem a repassar les opcions. Anem amb la número 1.

És a Rihanna, que no només es protegeix de la pluja, directament porta el paraigua ja incorporat ella, sempre, sempre. Un dels seus grans hits i una cançó impossible de no reconèixer.

0: jo aprofito per cantar. És l'opció número 1, que si és la teva preferida, ja saps.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2. Oita! És la pluja, però més metafòrica. Perquè en Pitbull i Marc Anthony sabem perfectament que poca cosa té a veure amb quedar-se a casa mirant per la finestra allà la pluja, no? Rain over me. Ja tu sabes. Pitbull i Marc Anthony, si és la que més t'agrada, explica'm a través del WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3, que són les de casa.

0: els ve com anell al dit, eh? Els tiets. Que ho deixen clar. Fora plou. Però ara toca a tu decidir quina és la millor.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina d'aquestes tres cançons és la cançó definitiva per un dia de pluja? Vinga. Quina és digna de guanyar avui? Va, opció número 1 amb Rihanna i el seu Umbrella, L-A-E-E-E. Opció número 2 amb Pitbull i Marc Anthony, Rain Over Me. O l'última, opció número 3, la dels tiets. A fora plou, tu. Sí, és obvi, però... Vinga, en una estoneta, doncs, repassarem aquests vots i recorda, al final del programa sabrem la guanyadora amb el veredicte. Així que, vinga, moment de votar. Yeah! Sí. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb l'essència dels Catarres que ens porten la més recent, Diumenge sense drama. Ja comença a fer-se

0: vindran.
1: Rexem 5 Barcelona.
2: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
3: Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
4: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
3: Descobreix avui la música que sonarà demà.
4: Més informació a mmv-v.cat.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs ves a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: RAC 105, la teva música.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
7: Aquest és el so.
8: Aquest és el so. RAC 105.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
13: Potser aquesta?
14: O bé aquesta.
15: Diumenge sense drama.
13: Ah, i què me'n dius d'això?
15: Segurament t'estimo.
14: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
13: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
14: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
13: Marcos.
14: Els Amics de les Arts.
13: Maria Jaume.
14: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
13: Teràpia de xoc.
15: Sense tu, jo no puc.
3: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
14: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
16: Com dius?
14: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
17: Ja tardes amb l'Enric Font.
18: Enric Font.
17: El teu afterwork a RAC 105.

0: Una de les mítiques de Teddy Swims, Ed Door. Mira, m'agrada. Menys de 10 minuts per les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i també tenim molts programes de televisió que ens agradaria que tornessin a la graella. Que es poguessin veure en directe.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, explica'm. Explica'm quin és aquell que trobes a faltar. Aquell que t'agradaria que tornés a la televisió. Aquell programa que dius, és que estava enganxadíssim. 608-71-7141. Mira, com el Cracòvia, que torna. Sí. Bé, recorda que entre tots els que participeu us convidem a la preestrena. Bé, sortegem entrades dobles, que en tenim moltes, però moltes. Us convidem a la preestrena de Forastera, demà mateix al cinema Girona de Barcelona, a les 7 i... Bé, a 8:15 de la tarda, sí. Doncs va, participa.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí. Aviam aquests programes de televisió. Hola. Espera, ja hi som pel tros. Hola.
3: Bona tarda, Enric. Home. Jordi Culer, de Gavà.
0: Grande.
3: Doncs a mi el programa que m'agradaria que tornés fos el Ahora Caigo, de l'Arturo Valls.
0: Ostres.
3: M'agradava molt aquest concurs de preguntes, que si no les encertaves, caies per un forat.
0: Apa.
3: Doncs aquest programa m'agradava molt. Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Ai, merci. Doncs crec que està de tornada. Sí. Crec, vaig llegir-ho no sé on, que tornava aquest programa. Ahora Caigo. Que ens ha regalat moments televisius que són gravíssims.
4: És gravíssim.
0: Sí, és gravíssim. Mira, com aquest.
5: Bienvenido. Muy bien, aquí me llamo David, aunque no lo parezca, me llaman Wiwi.
6: Wiwi.
5: Wiwi. No sé por qué, no lo entiendo.
6: ¿Por qué?
5: Por la risa igual.
6: Ah, sí, ¿eh?
5: 38, 39, 40.
0: Ay, Wiwi.
7: Oh, pero Wiwi.
0: Es que es un mestre.
7: Wiwi.
0: Ay, yo sí. Si el meu riure fos així, aniríem... Estaríem condemnats tots plegats. I aquest programa més. Bé. Va, tu també participa. 608-71-7141. Avui tenim un megapremi. Aquesta preestrena d'una magnífica pel·lícula amb el retorn del cinema de Lluís Omar. Poca broma, Forastera. Va, en una estoneta repassem més. Ara per això, mira, anem amb la nova dels Ginestar, Nil Moliner. Amb qui estaràs?

0: agenda, que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Mogollón.

0: és que bonic. Bruno Mars, que ens emociona amb temes com aquest, Risky Talk, que em fa servir per iniciar una altra nova hora. Aquí el Jotardàs. Ole, ole, la caracola, eh? 3 minuts a les 6. Recorda que avui estem sortejant aquestes entrades per anar a la preestrena de Forastera. Ja ho direu del retorn al cinema de Lluís Omar, una pel·lícula que tracta sobre l'amor i els vincles familiars. La preestrena és demà mateix al Cinema Girona de Barcelona. Vols anar tu ben acompanyat? A més que podràs gaudir del col·loqui dels actors protagonistes. Lluís Omar, la Zoe Stein, la Núria Prims i, a més, la directora, la Lucía Alanyà. És una cosa ben xula. Doncs si vols entrar en el sorteig, simplement m'has enviat un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me quin és aquell programa de televisió que t'agradaria que tornés. Com farà el Cracòvia, que torna! A 608-7171-41. Va, ho fem maco, no? Amb aquesta senyora veu que tenim aquesta nova temporada.
1: 608-7171-41.
0: Oi, com ens agrada. Aviam, va, programes que han de tornar, sí o sí, a la televisió. Mira, hola.
2: Ostres, jo el programa que m'agradava moltíssim era d'aquell d'amor a primera vista, que anaves amb una pistola d'aquelles i començaven para, dispara, que era coses de parelles i coses així.
0: Sí, sí.
2: Que feia el Casanovas i la Gunyalons.
0: No.
2: Crec que era la Gunyalons.
0: No.
2: Hòsties.
0: Montse Mollar.
2: Tinc dubtes, però bueno, era boníssim aquell programa.
0: Oh.
2: Amor a primera vista.
0: Sí, sí.
3: Amor a primera vista.
0: Veig, mira, tinc el consol de que no sóc l'única que es confona la Montse Guallar amb l'Àngels Gunyalons. Sí, sí. Veig que no sóc l'únic. Ja, ja, ja. Home, aquest programa sí que l'haurien de tornar a fer, perquè... Home, així... Fora Tinder i coses... No, anem a la tele a conèixer gent, eh? I fora First Dates, què és això, home? Fora! Més d'aquí, de casa. 608-7171 més, hola!
4: Soc l'Àngel. Jo voldria que tornés Plats Bruts, en un nou format, evidentment, però l'estil i l'esperit de Plats Bruts.
0: Sí.
4: Vinga, fins ara.
0: Sitcom bona, bona, eh? Plats Bruts. Ah, això és una sèrie, no és un ben programa, però, bueno, Aceptamos Barco, com deia aquell. Home, també ens ha deixat moments mítics de la televisió.
5: I la pasta pel caldet?
6: Calla, calla, que no he trobat pasta meravella, tu. Només hi havia això.
5: Què és això tan gros?
6: No ho sé. Galets, deu ser anglès.
0: Sí, sí, clar. Sí, sí, galets. I això ho dic a vegades, eh? Pa. Què tenim per sopar, galets? 608-7741, si és que... Va, una estoneta repassarem més missatges, més comentaris. Recorda que també, de pas, em pots demanar aquella cançó que ens animi una miqueta a la tarda, aquesta grisa que tenim. Va, i t'haig de comentar coses interessants, perquè quan s'acaben les vacances, inevitablement torna a rutina, però a Alfa 5 comença el millor. Sí! Regala't un pla diferent. Vine a Alfa 5, el Centre d'Aventures Immersives de Barcelona, amb experiències immersives centrades en l'esport. I ara estrenen el seu nou metavers ambientat en l'Oest. Oh! Mou-te, desafia't, riu, corre, apunta, encerta, escala, juga i sobre...

0: Divendres envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens moles mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tarda.
3: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello!
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola, l'Enric Font controla.
8: Enric Font, lo, lo, lo, lo, lo. Enric Font, lo, lo, lo, lo, lo.
9: Vamos ahí.
10: Al ja tardes, amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
13: Ja tardes.
8: De 5 a 9.
14: La RAC 105.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric...

0: Avui canto, avui que plou jo aprofito. Aquí tens Tame Impala amb Jenny. Sí, canto sempre. Aquí vull enganyar. Dracula. Barre, en qüestió de 8 minuts arribarem a dos quarts de set ja, aquí al Getardes. Va, que tenim moltes coses, sí, moltes. I ja saps que en aquest programa també fem una secció on descobrim i destapem grans clàssics amb totes les seves variants. Ja saps quina és, no?
1: La versió del dia al Getardes.
0: Sí. I avui, per fer aquesta secció, doncs aprofitem que és l'aniversari de Dave Stewart. Sí, avui em fa 74 anys. Clar, direu, qui és? Doncs mira, és un músic que junt amb Annie Lennox formaven els Eurythmics. Sí, i per això avui, mira, volem recuperar un dels èxits més sonats de la banda britànica.

0: I ritme que fa impossible quedar-se quiet, eh? Aquesta l'hem ballat unes quantes vegades, eh? Una cançó tan hipnòtica que fins i tot el malson acaba ballant. D'aquesta cançó existeixen infinitat de versions, però mira, nosaltres volem destacar, per exemple, una de les més conegudes. Com aquesta ben fosca de Marilyn Manson. Això és de mitjans dels 90, eh? Poca broma. Tanto perquè també hem trobat una versió reggae.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh?
1: Ai, madre!
0: Ai, sí. Però atenció, perquè no podia faltar tampoc una versió country. Sweet dreams are made of this. Home, allà! Falta el barret de cowboy. Yee-haw! I l'imperioso. I el tanto aquesta que està feta 100% a capella.

jo sí. El meu somni és fer una cançó gravant major, tot, eh? Però és que fins i tot n'hem trobat una amb sons ètnics i cantada en àrab.

Tanto perquè avui ens quedarem amb una versió com més relaxada, càrrec de EFA, amb Pound the Tree Boy i Moody Violet. Sí, t'has quedat igual, no? Va, la versió del dia d'avui és aquesta, Sweet Dreams.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
4: Carlàs canvia, Carlàs repara.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
5: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
9: Teràpia d'això.
10: Sense tu, jo no puc.
9: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
5: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
8: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
11: No podràs canviar d'emissora.
12: Ja tardes!
9: Amb l'Enric Font.
13: Ets un campeón.
14: Sí, sí. Oye, buena.

0: Ai, Julieta, Julieta, escolta. Bona proposta d'en Joan Dausà, Mama Duixa, eh, papi? Posa-la al disc, home. Sí, sí, ha triomfat. Per res, dos minuts que passen de dos quarts, és el moment per repassar com portem la batalla d'avui. Va, fot-li.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga. Home. Va, avui, en aquesta batalla de cançons, tenim un problema. Sí, sí, sí, perquè mires per la finestra i plou. Surs al carrer i, evidentment, plou. I nosaltres, mira, només podíem fer una cosa, agafar aquesta pluja i convertir-la en un bon roast musical. Així que enfrontem tres cançons que parlen de pluja, tres maneres diferents d'entendre aquest fenomen meteorològic. I una pregunta, quina és la millor cançó per un dia com avui? Doncs és la que et fem i amb la que tu triaràs quina és la teva preferida. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota per la teva. Va, anem a repassar-les. Comencem per l'opció número 1. Oh! Perquè si plou, millor tenir un paraigua. És el ritme de Rihanna, amb aquesta història que ja és una mítica cançó que ens portava ja fa uns anyets, eh? Umbrella, L-E-E... És la teva preferida? Doncs explica'm un àudio.
1: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2. Podríem dir que és una pluja una mica més intensa, eh? Perquè aquí la pluja és una mica metafòrica, no? La que ens porta en Pitbull i Marc Anthony amb aquest Rain Over Me. Ja t'ho sabes. Va, i anem amb l'última, opció número 3, que són els de casa. Home! Aquí sí que no hi ha metàfores, eh? Ni misteris. A fora plou, ja està. Els tiets. Amb l'opció número 3, que evidentment també pots votar. Vinga, va.
1: 608-7171-41.
0: Amb quina et quedes tu? Quina és la teva preferida? Ah, explica'm-ho, com han fet aquí. Ja han votat, hola.
2: Hola, què tal? Hola. Doncs, evidentment, l'opció 3, la dels Tiets. Oh. Amb el aquí fora plou.
0: Aquí, vale. Fora. Aquí fora, aquí fora. Ara, el que m'agradaria saber és si plou per on et trobes ara mateix. Ah, està plovent? Va, explica'm-ho.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-7171. I de pas també vota la teva preferida d'aquest roast musical d'avui. Aquesta batalla. Especial pluja, eh, una mica. Per tota la vida. Va, recorda, al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que encara hi ets a temps. Refresca i m'encanta sudadera. En res, repassem més, ara per això un clàssic de Taylor Swift.

0: Ep, tu! Sí!
1: Ja tardes!
2: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
3: Si bé tu vols passar...
4: Sí, claro!
3: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
4: Doncs
5: sí.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Bueno, que le ha dicho.
8: Toma!

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: mateix, eh? Buena suerte. És l'Aitana, que bé, avui també ha sigut notícia, ho hem comentat abans, reivindicant el català en aquest últim concert que ha fet a Sant Jordi. Mola, mola, mola. Vinga, re, en qüestió de 15 minutets arribarem a les 7, així que anem ràpid, ràpid, cap al WhatsApp, que tenim molts missatges, comentaris i ganes d'aconseguir aquestes entrades per la preestrena de Forastera, aquesta pel·lícula amb el retorn al cinema de Lluís Omar, que es veurà demà, la preestrena demà al Cinema Girona de Barcelona. A més, amb col·loqui dels actors protagonistes, de la directora. Bueno, en fi. Si vols tot això, simplement àudio al WhatsApp i explica'm quin és aquell programa de televisió que t'agradaria que tornés per poder-lo veure en directe de nou. Vinga, va.
1: 608-7171-41.
0: El Tanto aquí, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs a mi em fliparia que tornés al Filiprim.
0: Ah, mira.
2: No sé si us en recordeu d'aquest programa, sí. Però jo tinc un record de quan era petita que al meu avi li encantava.
0: Ai.
2: I quan em quedava amb ell a les tardes,
0: sí.
2: Era quan em venien a buscar després els meus pares i després feien el Telenotícies, però abans del Telenotícies,
0: sí.
2: al vespre,
0: sí, sí.
2: Feien el Filiprim i era aquell periodista, el Josep Maria Bax. És que sí. Jo crec que aquests primers programes així d'entreteniment, d'humor, humor que feien el... Que van fer a TV3, però jo tinc el record, eren com molt guai.
0: Molt, molt,
2: a mi m'agradava i tinc el record del meu avi.
0: Ai,
2: llavors, estaria molt guai que vingués, que tornés amb un nou format,
0: sí.
2: I amb un nou presentador, evidentment,
0: sí.
2: Que estigui així en TV3, però estaria molt guai que tornés.
0: Que sí.
2: Tenia algú tan mític de nom.
0: Ara, si TV3 pren nota, estaria bé. Clar, recordem els concursos que feien aquells trucant a la gent.
3: Sis,
0: sí.
3: Un altre sis i dos números més. Esperem que el nostre comunicant no estigui de vacances.
0: Al tanto, eh?
3: Si no, perdria la possibilitat del premi. Li dic el que vulgui.
0: Ai, ai, ai, ai. Mare meva. No s'entén res.
3: Eh? Sembla que està molt contenta, vostè.
0: Sí, una mica.
4: Super
0: contenta. Sí, super, super contenta. Que ara no sabia ni qui li trucava, però... En fi, mira, jo proposo que aquest nou format, que ens inventem ara aquí, del Filiprim, el podria presentar, no sé, l'Ernest Codina. Estaria bé, estaria bé. A ell li agrada això de la tele i tot. A mi no, però amb ell sí. Estaria bé, sí. 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm quin és aquell programa que t'agradaria que tornés a la televisió, que tenim megapremi, pot ser per tu.
4: Ai, Déu meu.
0: Bueno, nosaltres anem avançant, això sí, amb les propostes, com la que ens portava Pink, que per cert, ahir va ser el seu aniversari, Sí, aniversari. Des d'aquí, per molts anys a la Pink, oient d'aquest programa, segur. Per això ens ve de gust recuperar temes com aquest Give me a reason.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeja més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: RAC 105, la teva música.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: Aquest és el so.
6: Aquest és el so.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure. Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
16: Citroën.
14: Consulta citroen.es.
17: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
18: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
19: Viva Honduras!
20: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
21: Com?
20: Pues Enric, enfonsat.

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
4: I tanto.
5: Recinte nou a RAC 105.
6: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 2005.

0: la nova de Miley. Bass Persuade. Així hem volgut començar una nova hora al teu costat, aquest dia tan, tan gris i tan plujós, però sempre nosaltres posant color, encara que sigui en forma musical. Aquí al Getarda, sí. Ale, ale, ale. A 5 minuts de les 7, tenim missatges, comentaris. Recorda que pots guanyar avui entrada doble per la preestrena demà mateix de Forastera, als cinemes Girona de Barcelona. I vols anar tu amb un acompanyant per gaudir del retorn al cinema de Lluís Omar, amb una pel·lícula que tracta sobre l'amor i els vincles familiars, una d'aquestes xules. Doncs pots anar a la preestrena, a més amb col·loqui dels actors protagonistes, Lluís Omar, Zoe Stein, i la directora també, eh? Tots, tots. Una experiència única que nosaltres t'hi convidem si participes al nostre WhatsApp.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: 608-7141, va. Avui estem buscant aquell programa de televisió que hauria de tornar, eh? Com ha fet Cracòvia, que torna. Doncs quin creus que també podria estar bé que tornés? Vinga, 608-7141, hola.
2: Hola, molt bona tarda, Enric i companyia.
3: Hola.
2: Què tal?
3: Molt bé.
2: Mireu, a mi el programa que m'agradava molt i era molt joveneta,
0: sí?
2: Era el 1, 2, 3, que presentava la Mayra Gómez.
0: Bueno, tinc un paris.
2: El 1, 2, 3, vale? Sí, sí, sí. En aquest moment estic al cinema, però en el futur que guanyés,
0: què dius?
2: Ja miraria a la, al WhatsApp, eh? Vinga, molt bona tarda.
0: No
2: sé què ha dit, però val. Adéu,
0: adéu, adéu, que vagi bé el cinema. Que a mi em flipa això d'estar al cinema i escoltar la ràdio, eh? És una cosa que m'ha esclat al cap. Oh. Doncs mira, demà hi pots anar al cinema. Veus? Nosaltres t'hi convidem. Oh. Un, dos, tres. Mira que s'han fet versions de l'un, dos, tres. Oh. Unes quantes, eh? Sí, sí, sí, sí. I clar, hi ha hagut uns quants presentadors, també. Va, 608-7141, tu també participa, explica'm aquell programa de televisió que t'agradaria que tornés a, doncs, en directe. Actualment, evidentment. Va, que t'has d'explicar coses interessants, perquè ja fa pena que comencem a veure el final de l'estiu. Això fa una mica de bajona, si dius, oi, el bé que estàvem. Però el tanto perquè jo et dono bones notícies, perquè la gira 105 no s'atura. No! I el tanto perquè tenim propera parada, que és aquest mateix dissabte, la Roca del Vallès. Dissabte, 12 de setembre, estarem l'Ernest Codina i un servidor, l'Enric Font, revolucionant la festa major de la Roca a la carpa de la plaça Sant Jordi. Ole, ole! Pat, esperem a partir de la una de la matinada, per donar-ho tot, amb els millors temes, les

0: Sí, agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105. Qui vol festa i xerinola?
3: Jo.
2: Amb l'Enric tot mola.
4: Me gusta mucho, me gusta mucho.
5: ¿A que sí?
6: Claro.

0: altra d'aquestes propostes motivadores, evidentment, que fem sonar aquí al Ja Tarda, sí. Bam, bam. Jamaica and Bam Bam, eh? Hugel, un altre dels artistes i reis de la pista de ball, que ens agraden molt, molt, molt, molt. Eh? Sí o no? Ai. Va, estem a tope, mira, sí. Liem el pollastre. Amb aquests aiguats que estan caient. Va, sí, com sigui, nosaltres t'acompanyem. Clar que sí, aquí al Ja Tarda. Recorda que pots participar simplement enviant un àudio i explicant-me quin és aquell programa que creus que hauria de tornar a televisió. Què en penses?
1: 608-71-71-41.
0: Va, recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquestes entrades per la preestrena demà mateix de Forastera. Aviam què m'expliqueu. Mira, per aquí ho tenen molt i molt clar. Ai, és que vaig buscant, saps? Mentre parlo, busco i no pot ser això. 608-7741, mira, comentaris breus, però clars, claríssims. Aviam, mira, hola.
2: Per mi tindria que tornar plats bruts.
0: Pim-pam, plats bruts. No sou els únics, que ho esteu dient, perquè hi ha un munt de gent.
3: Hola, RAC 105, som la Gala i la Mar. Sí. I per nosaltres el programa que ha de tornar és Plats Bruts.
0: Oh, quina sorpresa.
3: Us voldríem demanar la cançó Catalaneta.
0: Catalaneta?
3: Gràcies.
0: Ai, adéu. Sí, sí, Plats Bruts és que va marcar, no una generació, unes quantes. I per sort tenim a 3CAT, tenim allò, un canal dedicat a Plats Bruts. Sí, sí, sí. 608-7-7-4-1, tu també participa. Explica'm el programa, eh? Programa, això és una sèrie, bueno, aceptamos barco, com deia aquell. El programa que trobes a faltar a la televisió, que hauria de tornar, com farà Cracòvia, que això ens ha alegrat el dia, eh? Ens hem aixecat, hem vist la notícia i hem dit, comor?
4: Comor?
0: Comor? Comor? I com diria Núñez...
4: És gravíssim!
0: És gravíssim! 608-7-7-4-1. Mira, per aquí em demanen Catalaneta, la buscarem. Però la que hem trobat és el catalanec, eh? Sí. Catalanet, es busca

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105. Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
4: Escoltes tots els èxits de la música.
5: Univers RAC 105.
6: Ja tardes!
7: Amb l'Enric Font.
8: Si tens calor, escolta l'Enric Font.
6: Eh?
8: Posa't un ventilador. Ah.

0: m'enganxa. És el treball de Bibi Rex amb els Faithless, eh? New Religion. Motiva qualsevol. En un parell de minuts arribarem a 2:15 de 9, ai, de 8. Anem a dir de 9 ja, sí, clar. Claro, claro. És el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Ai, Hadouken!
0: Ja saps que per aquest roast musical, clar, aprofitem que avui tenim el cel gris, carrers mullats i també molta música passada per aigua. Sí. Avui la pluja ha decidit ser protagonista absoluta del dia i nosaltres hem pensat, mira, si plou, doncs que també plogui en aquesta batalla de cançons. Doncs va, que avui enfrontem tres cançons de pluja i tu decideixes quina és la millor. Ja saps, a través del WhatsApp, enviem un àudio i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Home! Conyaco! És la Rihanna, que no només es protegeix de la pluja, sinó directament porta el paraigua ja incorporat sempre per cantar hits com aquest amb

0: Ai. Així plourà més, saps què vull dir? És l'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, o potser prefereixes l'opció número 2. Oita'l, oita'l! Aquí la pluja és com més metafòrica, eh? Perquè Pitbull i Marc Anthony sabem perfectament que poca cosa tenen a veure amb quedar-se a casa allà mirant la pluja, saps què vull dir? Wayne up and me! Ja tu sabes. Una altra de les que pots votar. I anem amb l'última, opció número 3, que són els de casa. Aquesta és evident, és evident. Ja ho diuen els tiets, a fora plou. Què és el que està passant ara, eh? A fora plou. La proposta ben nostrada, que també és una de les que pots triar, ja saps, al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Toma! Bé, anem a repassar vots com aquest, hola!
2: Doncs mira, nosaltres, la meva filla i jo, votem per la d'Umbrella. Però tindreu que haver ficat la de November Rain.
0: Sí, clar.
2: Encara que estem a September Rain.
0: Sí. No et falta raó, no? No et falta raó. Doncs vot per l'opció número 1, Umbrella, L-E-E-E. Mira més, hola.
3: Hola, Raxensing. Mira, escolta, a mi m'encanta la segona.
0: Oh.
3: Per favor, la segona, posa-me-la. Posa-me-la a tot volum.
0: A tot volum.
3: Vale? Un petó.
0: Adéu. Doncs mira, vot per l'opció número 2. A tot volum, eh? Això sí, a tot volum. Wayne Up With Me, Pitbull, Marc Anthony. I tu, tens clar quina és la teva preferida? Doncs vinga, ja t'ho sabes.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Va, cap al final del programa sabrem quina guanya, així que encara hi ets a temps de dir la teva. I nosaltres que anem avançant, això sí, amb bones referències, com per exemple aquesta de Zara Larsson, una altra de bon rotllo, que s'anomena Lash Life.

0: pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: És la nova que ens porta Adela, Aim in L.A. Una altra d'aquestes delícies musicals que hem descobert aquí a RAC 105. A Camola!
1: Oh, i tant!
0: Oh, sí! A mi m'agrada.
1: M'encanta.
0: Veus, veus? Vinga, en 20 minuts arribarem a les 8. Aquí ja tardes. Home, ja tardes. Ai!
2: Mua, Enric Pont.
0: Ai, merci, merci. Regalant petons. Va, tenim missatges, comentaris. Nosaltres, mira, el que regalem per de petons també són entrades dobles per la preestrena de Forastera. Per demà mateix, eh? Demà, dijous, Cinema Girona de Barcelona, a 8:15 del vespre. Pots anar tu ben acompanyat per gaudir, abans que ningú, d'aquesta pel·lícula on gaudiràs del retorn de Lluís Omar. I molt xula i molt interessant. I si vols participar i que et toquin aquestes entrades, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicant quin creus que és el programa que hauria de tornar a la televisió. Sí, sí, avui parlem de tele. Mira, mira.
3: 608-7171-41.
0: Igual que ha fet Cracòvia, que ha tornat, o tornarà aquesta temporada, doncs quin creus que és el programa que hauria de tornar? Vinga, hola.
4: Ei, què passa, Enric? Soc el Toni de Badalona. Mira, aquí rematant els últims dies de vacances passats per aigua, tu.
0: Oh.
4: Fa re, ha caigut la de Déu.
0: Què diu?
4: La de 10, la de 11, la de 12, totes juntes, tu. Quina mena de caure aigua, Déu meu senyor. Mira, et diré, a mi m'agradaria que tornés al programa de Amor a primera vista, eh? Te'n recordes?
0: Sí.
4: Un noi, tres noies.
0: Ai.
4: Una noia, tres nois, eh?
0: Ai.
4: I s'havien de escollir a cegues.
0: Exacte.
4: Una mica com el Tinder, no?
0: Ara.
4: Era els orígens, els Tinder, diguem-ne. Però bueno, estaria maco, tu. Li podríem donar una volta, eh? I fer-ho ara més atractiu.
0: Sí, clar.
4: I el Rous ja aprofito un 2x1 perquè amb aquesta pluja ja no trec més el mòbil, que em mullo. I en el Rous, doncs, votarem per casa, eh?
0: Aviam.
4: Tirarem a l'opció número 3.
0: Home.
4: Doncs vinga, xato, no et mullis quan tornis a casa.
0: No, no,
4: i felicitats pel programa. Adéu.
0: Adéu. Jo, com sóc molt llest, ja sabeu que vaig amb moto, doncs adivineu amb què he vingut avui. Sí, sí, sí. Anirem barca cap a casa, però ben fet. Doncs mira, el segon que anomena Amor a primera vista, veus? M'agrada, m'agrada. És que jo ho veia, també. L'última prova, que era allò de...

de televisió i també més opcions per aconseguir aquestes entrades que estem sortejant avui, entrades per la preestrena de Forastera. Molt xulo, el regalet d'avui. Va, en una soneta en repassem més. Ara per això que tenim per aquí és Rema amb Selena Gómez. Anem a recuperar el seu Calm Down.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llum de coll baix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: No pots canviar d'emissora.
5: 9 hores a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levirin.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
3: La història continua. Rock Sensing. La teva música.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
14: És passar corrent davant la Sagrada Família.
13: És sentir la brisa del Mediterrani.
14: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
13: És monumental.
14: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
13: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
14: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
15: 45.712.
16: Em toca. Em toca?
15: Això és el número de la loteria, ara?
16: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
17: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
18: Citroën.
17: Condicions a Citroën.es.
19: Ja tardes.
20: Ràdio en estat pur.
21: Amb l'Enric Font.
22: Ràdio en estat pur.

0: Passa.
1: Mira,
2: bona hola. Tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai, ai, ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les dentetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pi...
1: No,
2: ens
1: no.
2: Fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem, a veure, diu, Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu, però no ha dicho es la senyora esta que saquemos las tetas.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
3: Recinc a nou.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: senyal.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
3: Ja Tardes.
1: Amb Enric Font.

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollón.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No!

de la banda Neon, els Búhos i Mon DJ, el ventilador, que avui no l'hem necessitat gaire, eh? No, avui no. Avui ja fa fresqueta. Està bé, això, està bé. De tant en tant una mica de fresca, està bé.

0: batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical on precisament estem enfrontant a tres cançons que parlen de pluja. Que és el que estem vivint avui, una miqueta, pluja. Sí, a tope, a tope. Plou al carrer i plou també a la batalla de cançons. Va, anem a repassar missatges i vots que aneu enviant, eh?
1: 608-7171-41.
0: Sí, sí, sí, tenim vots. Com per exemple aquests, hola.
2: Hola, Enric Font, hola. Som la Èlia i jo la Martina i molt nosaltres bé. Votem per la cançó d'Umbrella.
0: Doncs mira, vots per l'opció número 1. Tema de Rihanna. Sempre amb el paraigua, eh? Umbrella, Ella, Ella, Ella. Recorda que també l'opció número 2 la pots votar. La més animada, no? Sí. Home. I la més metafòrica. Rain Over Me, el so de Pitbull, Marc Anthony. Opció número 2. Mira, més vots, més vots. Hola.
3: Hola, bona tarda. Vull Hola. Votar per les cançons.
0: Sí.
3: I voto la dels tiets, A fora plou. Mira, justament estic al balcó.
0: Sí, i què?
3: I sí, sí, A fora plou, efectivament.
0: Oh, vaja. Està bé, està bé. Doncs vots també per l'opció de casa, el número 3. Els tiets, eh? Fora plou, fora plou. Va, recorda que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que encara, encara hi ha temps. Corre, corre, corre! Per aplau. Vinga, va, i de seguida també repassarem aquells programes de televisió que han de tornar, han de tornar. I entre tots els que participeu, recorda que estem sortejant aquestes entrades dobles, que en tenim moltes, eh? Entrades dobles per gaudir demà mateix de la preestrena de Forastera! El retorn al cinema de Lluís Omar. Va, nosaltres continuem, això sí, amb bones referències d'aquelles mítiques com la que ens portava Madonna, al tanto amb aquest Hang Up.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina, tonyina, ja!

Mira que m'agrada el so de Bruno Mars. Olé! Sí. D'aquestes potents, enèrgiques i de plena de bon rotllo. Que també punxem aquest dimecres, eh? A Just Might. Sí. S'anomena.

si participes, avui pots guanyar un parell d'entrades per la preestrena demà mateix de Forastera. El nou film

0: Barcelona. Hi vols anar? Tinc un acompanyant. A més, amb el col·loqui dels actors, eh? Lluís Omar, la Zoe Stein, la Núria Prims i la directora, la Lucía Alanyà. Doncs va, participa, envia'm un àudio al WhatsApp i explica'm quin és aquell programa de televisió que t'agradaria que tornés.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Con 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga! Aviam per aquí, mira, hola!
2: Hola, escric per participar al sorteig.
0: Ah, mira.
2: I mira, un programa que podria tornar a televisió,
0: quin?
2: Però clar, hauria de ser renovat.
0: No.
2: M'agradaria que fos el Filiprim.
0: Ole! Mira. Estem com molt, però molt nostàlgics, eh? Però molt, molt, molt. Ja m'agrada, ja. Mira per aquí, hola.
3: Hola, Enric Font. Soc l'Aran i m'agradaria que tornés Si l'encerto l'endevino.
0: Ah, mira.
3: Bueno, això.
0: Això, molt bé. Si l'encerto l'endevino. Mira, els dos programes presentats per Josep Maria Bach. Eh? Quin mite, és que... Quin mite. I poc se'l reconeix. En fi, en una estoneta repassarem més programes, més intents per aconseguir aquestes entrades. I tu, que les vols?
4: Ai, Déu meu!
0: Doncs va, participa, vinga!
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, que t'has d'explicar coses ben interessants, perquè no sé si saps que torna la Mercè de RAC 105. Va, fot-li. Ara, vinga! Canto, el divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació de... Els Catarres! També estarà Marcos amb K. Tuki-tuki. O, per exemple, els Amics de les Arts. Tampoc faltarà Maria Jaume. I al tanto, els Teràpia de Xoc. Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona. Això sí, com mai. Divendres 25 de setembre a 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina. Torna la Mercè de RAC 105. T'esperem allà. Amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
5: Ja tardes. Amb l'Enric Font a RAC 105.
6: M'he despertat.

0: coses, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Madre mía.
1: Va, calla,
2: Matina Codina, Best Moments.
3: Hem passat del ventilador al paraigua.
4: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de protecció civil ja deuen anar en barca. Perquè,
5: veure, tia,
4: ja n'hi ha prou de les alarmetes.
5: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
6: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen, no el porto. Portaves el nen.
5: Sí,
6: i ara, cada dia que plou, veus el xat de l'escola de, avui hi ha escola? O collons, clar que hi ha escola.
7: A Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
6: Clar.
7: Saps què vull dir? Però...
6: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
8: I la Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda.
6: Pressant entrepits.
8: Sí, sí.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
9: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
10: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
11: Per què?
10: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
11: Ostres.

0: Oita, quina delícia, eh? La proposta de Marc Ambor, amb aquest Belong Together, que anem avançant la tarda, ja vespre, d'aquest dimecres. I ara, atenció, perquè arriba moment tens, moment d'aquells importants, d'aquells que ens hem de posar seriosos. Sí, arriba el veredicte del roast d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Oita! El recompte d'aquesta batalla de cançons que no deixa indiferent a ningú. Avui passada per aigua. Sí. Déu-n'hi-do. Ha caigut una bona, també, en aquesta batalla. Tu, bé, toma. Va, anem a repassar què teníem aquí sobre la taula, perquè per una banda... Rihanna, que ha rebut molts vots amb la seva, amb el seu paraigua, eh? Sí, Umbrella, LL. A més, una d'aquelles que s'enganxa i vas cantant, eh? L, E, E. Això era l'opció número 1, però al tanto perquè per l'altra banda... People i Marc Anthony, no es queden curts.

per últim, l'opció número 3. Perquè fora plou. Els de casa, els tiets, a fora plou. També molts defensors. Perquè fora plou. Amb una cosa molt òbvia, avui a fora plou. Però clar, és que només una pot guanyar. Oh, oh. I ara arriba el moment. Un moment de repassar tots els vots. Ja els hem comptat. Hem escoltat totes les notes de veu, tots els àudios. Hi ha una cançó que és la que es corona com la reina de la pluja. Atenció, perquè la guanyadora del Rose Musical d'avui i... Home! La reina. Ha caigut el diluvi i ella ja està preparada amb el seu paraigua, eh? Umbrella, L-E. Rihanna, que és la que s'emporta la batalla d'avui. Anem a escoltar-la sencera. Umbrella, L-E.

0: Màxim 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.

0: d'ago.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes.
2: A REC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: No ho sé.
3: Fontaneda.
2: Sorpresa.

0: És la proposta que ens porta Dua Lipa amb aquest Physical. Un bon clàssic de la britànica que, mira, també ens motiva avui, eh? Sí, avui tot. Vinga, va, tenim comentaris, missatges, 608-71-7148, també molts programes aquests de televisió que ens agradaria que tornessin a la càrrega, eh? Sí, sí. Uns quants bastant.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-7141. Ja tardes!
2: Hola, Enric, a mi m'agradaria que tornés el Lluna de Mel. Jo vaig participar amb la meva dona fa molts anys i vam guanyar un cotxe, un creuer i un milió de pessetes.
0: Què dius?
2: Wow. Fins ara, una abraçada.
0: Déu-n'hi-do. Que guai, no? Doncs és un programa que jo crec que... Bé, a part de que el tindreu sempre en el record... Home, estaria bé tenir-lo gravat, no? Aquell cop que hi veu anar. Però això... per tota la vida. Aviam, mira més, hola!
3: Hola, Enric Font. Jo penso que haurien de tornar Tenco i La Dimensió Desconeguda, que eren superxules les dos.
0: També apuntat queda. I tu, quin programa de televisió creus que hauria de tornar? Doncs encara hi ets a temps a dir la teva.
4: 608-71-7141.
0: I recorda que pots guanyar aquestes entrades dobles per la preestrena de Forastera al Cinema Girona de Barcelona. Demà mateix. No et queixaràs, eh? Que tenim megapremis en aquest programa. És gravíssim.
5: És gravíssim.
0: Exacte. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Catarres, amb una de les més recents que ens porten. Diumenge sense drama.
6: Ja comença a fer-se...

0: que vindran.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Matina Codina, Best Moments.
3: I de moment pinta que la diada serà tranquil·la.
4: Ai, sí.
3: Amb sol i amb un ambient
4: perfecte,
3: amb una
4: calor més suportable. Perfecte, perquè tothom se'n vagi a la platja en lloc d'anar-se a manifestar.
5: La diada tranquil·la també políticament.
6: Jo no marxar si feia calor, eh? Si fa, bon temps, si fa mal temps em quedaré aquí.
5: Doncs sí, ja serà la mani.
7: Podem quedar tu i jo, mare, sí, agafats de la mà i cantant Visca Catalunya.
4: Quina és aquesta cançó?
5: A veure com és la cançó.
7: Visca

0: Tu no feies cançons més folklòriques i ara per què t'has passat el rap?
1: Bueno,
2: les noves generacions.
3: S'ha modernitzat.
1: Veig que no m'escolta ningú, llavors m'he de modernitzar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
5: Ja tardes.
6: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
7: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
8: Ja tardes.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font.
2: Hola.
1: Bona tarda. Bueno, un gall de riure, ja ho veig.
2: Sí.
1: Vàrem riure molt i molt i molt. Era quan ens vàrem casar, que vaja, érem dos perdillos, que no havíem anat mai enlloc. I vam anar a un hotel que tenia un jacuzzi. I no havíem anat mai a un jacuzzi. Érem tontos. Total, que arribem al jacuzzi, no hi havia ningú. Ens fiquem a dintre i dic, ostres, això, quina passada, no, això del jacuzzi. Oh, sí que guai, les bombolletes i tal. I entra en un altre parell i diu, ai, diu, que ja sortiu? Dic, no, per què? Diu, és que el teniu parat. Mira, llavors el va engegar. Llavors sí que varen sortir bombolles. Mira, vàrem riure tant, bueno.
0: Ja tardes.
3: R5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: del Loser. Ja tocarem el 2. Com sempre, és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí al Jatardes. Al tanto perquè demà... Demà no hi seré, tu. Demà no. Demà no hi soc. Però tranquils que estareu. Hi haurà Jatardes, això sí. Amb l'Héctor Huguet. Demà jo tinc un altre compromís. Estaré per la Roca del Vallès. Vinga, va, que toco el 2. Això sí, enhorabona a tots els guanyadors de les entrades dobles per gaudir de la preestrena demà mateix de Forastera. Demà dijous, al Cinema Girona de Barcelona. Ole! Sou uns quants, uns quants bastants. Enhorabona a tots. Va, i marxarem amb una d'aquestes de bon rotllo, d'aquelles que ens fan fer ballaruques a tope de power, saps? Allò de... Sí. Exacte, motivar-nos massa i tot. Doncs va, marxarem amb el so dels Maroon 5 amb Cristina Aguilera. Anem a xiular, vinga, va. Vinga, vinga, agafeu-li. Ara sí que toco el 2. Sigueu bons,
1: Adéu. Adéu.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Som pesats,
3: Adéu, guapo.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, estàs on fire. M'agrada perquè fiques música de tots els temps, que no sempre és allò el mateix, que a vegades hi ha algunes emissores que sempre és molt repetitiu, i tu fots molt variable, molt dinàmic, molt ben parit, tens molt de sentit de l'humor, que és el que falta, que avui la gent estan tots aquí com deprimits, com d'allò. Segueix així, ànimos!

0: 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música. Rock Music 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 14, el 27, el 34, el 36 i el 47, i els sols, el 3 i el 4.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.